0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimecres d'aquest 14 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que a Parets del Vallès tenim una temperatura suau, amb tendència a l'alça. Segurament hores d'ara ens està marcant 16 graus gairebé i mig al carrer, la humitat al 96% i la pressió atmosfèrica a 1.012 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a RAC Matí, i a partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, també comptem amb tota la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí a RAC 107.

0: Avui és dimecres, és 14 d'octubre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit exactament a les 8 hores 2 minuts i es pondrà a les 19 hores 12 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu santoral. Avui és Santa Tamara, Sant Just, Sant Calist i Sant Llop. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari, avui, per exemple, ens ve a parlar de l'heura. L'heura és una planta molt agraïda en jardineria perquè creix molt de pressa i fa molt bonic, penjada per murs i per façanes. És una liana enfiladissa, perenne, de fulles vigoroses i boniques. És planta sabonera. Antigament se'n rentava la roba amb l'aigua que resultava d'un bulliment, precisament, de l'heura. Ho sabíeu, això? I també avui l'agenda ens ve a parlar d'allò que diu tots els Peres són ases, tret de jo i mon pare. Diu, en Pere massa por, per por dels pardals, no va sembrar cereals i en Pere, poca por, per saber que era un esglai, es va deixar tallar el cap. Ell mateix se'l va tornar a enganxar i només es va espantar en veure's el clatell al davant i el nas al darrere. Tots els Peres són ases, tret de jo i mon pare, diu la dita. Apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que nosaltres repassem i compartim a diari, com sempre, aquí a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada destacant que hem tingut un accident fa una estona a l'A2, hi ha un carril tallat a Riudellots de la Selva en sentit Girona i es fan retencions des de Caldes de Malavella. Per altra banda, continuem pendents de les marxes lentes en algunes carreteres catalanes que els afegeixos doncs, ja han arrencat en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions intenses, moltes d'elles però ja habituals en direcció a la capital catalana, per exemple, al vessant Besòs, hi ha retencions en tot el nus de la Trinitat que arriben des del Vallès i que de retruc doncs, deixen afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Tenim cues també, com dèiem, des del Vallès, per exemple, a la AP7 en sentit sud des de la Roca del Vallès. Hi ha cues de manera intermitent fins a Barberà del Vallès. En sentit sud també per la C58 es circula amb congestió des de Sant Quirze del Vallès cap al nus de la Trinitat o a la C17 hi ha retencions intermitents, doncs en aquest cas des de Granollers, també sobretot amb intensitat al punt de Parets del Vallès. Per la C59, a hores d'ara també hi ha 2 quilòmetres de retencions intenses en sentit sud des de Caldes de Montbui, tot plegat, doncs deixa retencions, com dèiem, als voltants de la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 14 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre portada parlant de l'anomalia de l'ordre del Suprem que tan sols deixa votar els nacionalitzats de la llei de nets que viuen a Espanya. La decisió del tribunal divideix els drets de famílies com la de les germanes Pérez, per exemple, espanyoles pel seu avi emigrat a Cuba. Mabel no podrà votar perquè està inscrita en el CERA i Lourdes manté el dret perquè viu a Sevilla. És l'anomalia de l'ordre del Suprem, que tan sols deixa votar els nacionalitzats de la llei de nets que viuen a Espanya. El veto del Suprem a la norma té impacte judicial, però no electoral. D'altra banda, també avui parlem del Vaticà, que revela que el papa tenia un tumor maligne al pulmó. El jutge de l'11M crea la seva marca pròpia com a advocat i s'instal·la en el despatx de Cospedal. A l'àmbit educatiu parlem avui dels professors de Madrid que anuncien una dura vaga indefinida. Els centres educatius s'aturaran per complet. 65.000 docents que donen classe a més de 600.000 alumnes d'infantil a batxillerat i FP estan cridats a l'aturada des d'aquest dimecres. La Universitat Complutense i la Rei Juan Carlos se sumen al primer dia de vaga. Més actualitat, el PSOE s'aferra a l'Espanya perifèrica per reduir l'avantatge del Partit Popular i Vox. Els socialistes forçats a compensar en la resta del país el diferencial de la dreta fora de Catalunya i Euskadi. El CIS en difon la seva primera enquesta després de la convocatòria de les eleccions. Més política, Feijóo i Abascal evitant l'enfrontament en la precampanya del 29N. El canvi està per sobre del Partit Popular. El líder popular mostra el seu respecte a l'extrema dreta i evita reclamar un govern en solitari. Parlem dels països europeus que es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics, mentre que la majoria ho decideix en diferents criteris. D'altra banda, la llista d'espera empeny a milers de discapacitats a ser dependents. Les modificacions legislatives incorporen una passarel·la per agilitzar les valoracions, però les organitzacions adverteixen de que serà insuficient. Les resistències bacterianes disparen l'impètic infantil i deixen obsoletes les pomades que es fan més servir. L'Aragó abandona els antibiòtics tòpics com primera opció per l'augment d'infeccions de la pell que no responen als tractaments. Els cotxes elèctrics estalvien 20.000 milions en els països importadors de petroli. La Xina, amb 14.000 milions, i la Unió Europea, amb 3.100, són els que acumulen més estalvi des de l'inici de la crisi a l'estret d'Hormuz. I avui es parla de l'alcalde de Tirana, pres per corrupció, que recorre a la intel·ligència artificial per governar des de la presó. Erion Beliag, detingut per blanqueig de capitals, difon un vídeo amb un avatar seu que anuncia les seves iniciatives per la capital d'Albània. A l'àmbit internacional parlem de l'Aràbia Saudita, que impulsa aliances regionals davant el rebuig de Donald Trump a acudir en el seu auxili. La negativa de la Casa Blanca a aturar l'ofensiva Houthi esquerda una relació estratègica que ha durat dècades. Bukele avalua la alliberació condicional de la meitat dels 92.000 presos del seu estat d'excepció. L'anunci del president del Salvador es produeix després d'una conversa amb el secretari d'Estat dels Estats Units, en Marco Rubio. També en l'àmbit internacional avui es parla del pandiller culpat per l'assassinat del raper Tupac Shakur, condemnat a un mínim de 40 anys de presó als Estats Units. A finals d'agost, un jurat va declarar a Duane Davis culpable d'haver matat el cantant el 1996. Ara la seva condemna pot estendre's fins a la cadena perpètua. I en l'àmbit econòmic i del país parlem d'Espanya, que nada contracorrent en el tsunami mundial del deute públic. El Fons Monetari Internacional pronostica que en 5 anys el país rebaixarà de forma significativa el seu endeutament respecte al PIB i liderarà el creixement en els grans països. El Suprem estudiarà per primera vegada si els extracomunitaris poden deduir-se les despeses de lloguer a Espanya. Deixem el país. El Punt avui obre la seva portada aquest dimecres parlant de política. Rufián contradiu Esquerra i exigeix ara un acord amb els comuns. Podem tindrà candidats a les llistes d'Esquerra a Barcelona i Tarragona que s'integraran al grup d'Esquerra al Congrés. Dolors Bassa lamenta que no s'hagi consultat les bases per al pacte Esquerra-Podem per al pròxim 29 de novembre. Puigdemont diu l'esquerra radical espanyola s'ha aliat sempre amb la dreta radical espanyola. Llarena proposarà l'arxivament de la causa contra Puigdemont entre divendres i dimarts vinent. Comín anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre i que ho farà travessant la frontera a peu. I Boye, que parlant de Puigdemont, diu no tornarà enmig de la campanya, que és el que voldria el PSOE. També es parla del papa Lleó XIV, que ha estat operat amb èxit per extirpar-li un tumor maligne al pulmó dret. Parlem de la Fundació Abertis i UNICEF, que renoven l'aliança per promoure una mobilitat segura i l'educació científica. I acabem el repàs del Punt avui parlant de trens. Trens que no passaran per Barcelona. El govern treu d'un calaix de fa 20 anys els projectes ferroviaris de la línia orbital i l'eix transversal. La Vanguardia i els titulars de portada obren parlant de camí cap a les eleccions del 29 de novembre. Feijóo, que reclama la neteja del cens de la mà del Suprem, i el govern veu trumpisme. L'esquerra alternativa segueix sense tancar el seu entramat en temps de descompte. En quant al viatge històric dels reis, el rei que exigeix bona fe al Marroc i adverteix que la sobirania espanyola no és negociable. En la seva primera visita a Ceuta, els reis acaben el dia amb un homenatge a les víctimes de l'assaltament a la frontera del 30 i 31 de juliol passats. Parlem de crisi ferroviària. Els retards pel tren incendiat agreuixen la pèrdua de confiança en l'AVE. Conflicte a l'Orient Mitjà. Iran situa en el seu punt de mira els cables submarins que creuen Hormuz. També es parla del líder suprem iraní. La intel·ligència artificial al servei de la propaganda a Iran es pot substituir a un cap d'estat? Pregunten. El líder suprem iraní no es deixa veure en públic des de que va començar la guerra, però el seu rostre està a tots llocs. I també una altra de les notícies del dia, la salut del papa Lleó XIV, operat amb èxit per extirpar-li un tumor maligne al pulmó dret. A l'àmbit esportiu, resultat en Galatasaray 1, Futbol Club Barcelona 4. El Barça, que remunta a Istanbul amb un recital força important i dur. Lamine Yamal sotmet al Galatasaray després del descans amb una exhibició de regats i assistències. Acabem el repàs als titulars del Periódico de Catalunya, obra portada parlant del rei Felip VI, que recalca a Ceuta que la sobirania no és negociable. El rei demana en la seva primera visita a la ciutat autònoma que els immigrants que van entrar irregularment al juliol tornin als seus països, com més aviat millor. El cap d'Estat defensa la integritat territorial i reclama respecte mutu al Marroc. El govern que nega un xoc amb Rabat després de la incursió naval marroquina. D'altra banda, Illa defensa que Europa i Brussel·les hi ha d'anar a aportar i no només a demanar. El Fons Monetari Internacional eleva el 2,5% al PIB d'Espanya el 2026 i el situa al capdavant de l'eurozona. El TC descarta intervenir en la suspensió del vot per la llei de nens. El Papa ha estat operat amb èxit d'un tumor maligne al pulmó dret. Barcelona augmenta l'oferta de metro a les línies L1 i L5 a causa de més demanda. I l'alta velocitat que continuarà amb un tram per via única. D'altra banda, les restriccions per la pesta porcina esgoten restauradors de Collserola. Acabem parlant d'Espanya, que supera Europa en formació d'adults d'entre 25 i 69 anys. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 14 d'octubre de 2026. 17 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació. Més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Olor d'estiu i cel mig ennuvolat avui dimecres. Un altre canvi de temps que ja està traient el cap. La temperatura es mantindrà avui entre 4 i 6 graus per sobre del normal fins a finals de setmana, però ja s'entreveu una altra baixada. La previsió del temps per avui anuncia un ambient amb olor d'estiu, amb mínimes tropicals en espera d'un migdia més càlid. Potser podríem definir-lo com el més càlid de tota la setmana, que s'enfilarà fins als 26 graus. Cel mig enterbolit, núvols prims, alguns estrats baixos, s'entreveu un possible canvi de temps a l'inici del cap de setmana. Més suavitat, però la tardor podria tornar aviat. Caldrà mirar dues vegades el calendari per assegurar-nos que som a l'octubre. Sense rastre de la tardor un dia més, en una jornada amb mínimes tropicals a entre 15 i 18 graus i també amb força temperatures per damunt del que seria habitual per l'època de l'any. Com hem notat, suavitat de bon matí i calor al migdia, amb màximes similars o una miqueta més altes que les d'ahir. Màximes que, com dèiem, es mouran entre els 25 i 28 graus. Ara bé, la calor atípica per mitjans d'octubre podria tenir ja els dies comptats. Si mirem una miqueta més enllà, dijous, divendres, dissabte, l'arribada d'un embussament d'aire fred en altura a l'inici del cap de setmana podria fer recular de nou la temperatura i dur-nos cap a la tardor, un canvi de temps que també podria afavorir un altre episodi de pluja. Estrats de núvols baixos, de moment esperem un dimecres amb un cel lleganyós per la presència d'aquests núvols alts i prims, però alhora calitjós i amb estones de visibilitat reduïda per la formació d'estrats baixos. No es descarten algunes boirines encara aquest matí i també núvols que puguin ser gruixuts i grisos en algun moment de la jornada. No s'esperen precipitacions enlloc. A tot estirar, alguna roina matinal i a mitja tarda algun plogim aïllat a la zona del prelitoral. Un cop d'ull al temps, on avança la previsió meteorològica en aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a Parets del Vallès s'enfila fins als 16 graus i mig, la humitat que situa al 99% i la pressió atmosfèrica 1.013 hectopascals. Són 7. Els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Us avancem que, com ha publicat recentment Protecció Civil de Parets, el pròxim dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí hi haurà una prova simultània de sirenes de risc químic i del sistema de protecció civil, proves de sirenes arreu de Catalunya. En quant als detalls d'aquesta prova, heu de tenir present que us arribarà un missatge previ és alert. Abans que sonin les sirenes, s'enviarà un missatge al telèfon mòbil a través del sistema és alert, avisant que es tracta d'un simulacre. Tot seguit, activació de les sirenes. S'activaran aquestes al mateix temps 119 sirenes de risc químic a tot el territori, incloses les que tenim a Parets del Vallès. La durada d'aquestes sirenes, d'aquest simulacre, serà uns 20 minuts. I, en acabar, es podrà respondre a una enquesta anònima des del mòbil per comprovar si l'avís ha arribat correctament. Aquesta, com dèiem, prova de sirenes arreu de Catalunya, aquest simulacre, es durà a terme el pròxim dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
1: RAC 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC 107.

Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa. I després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

0: divendres 16 d'octubre a la Sala Basar de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de Benestar Emocional. Respirant la vida, retir urbà a càrrec de Caterina López. Tardeo de Benestar, aquest divendres 16 d'octubre a la Sala Basar.
1: Good times for a change. Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Divendres 13 de novembre a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: Dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys. Hi haurà manifests, parlaments i un recital poètic. El dijous 15 d'octubre, homenatge al president Lluís Companys a la plaça de la Vila.
1: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

0: Passant 8 minuts de les 10 del matí i avui torna el Diafragma amb l'Associació Fotogràfica Parets. Tenim aquí a tres representants de l'associació, com és en Miquel Portell, a qui saludem. Miquel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Benvingut als estudis. Què tal?
1: Bon dia a tothom.
0: Després d'uns quantes setmanes sense venir aquí...
1: Bé, però...
0: Teniu coses per explicar, eh?
1: Mare de Déu, si en tenim. La fotografia no s'acaba mai. Igual... Sempre hi ha alguna cosa per parlar de fotografia.
0: Igual com Juanjo Carrasco, veritat, Juanjo?
2: Què bon tal? Dia. Sí, sí, avui tenim moltes ganes d'explicar coses i moltes ganes de xerrar, com sempre.
0: I en Ramon Maria Saurí, què tal?
3: Bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. Bé, parlant una mica de... Com sempre feu unes activitats que fa l'associació. Així, en resum, heu fet moltes coses, esteu contents. Com ho valoraríeu tot plegat?
2: Bueno, bé, o sigui, hem passat l'estiu, perquè no ens veiem des del mes de juny, crec que va ser, i bueno, nosaltres no hem parat, o sigui, vam fer les activitats previstes pel mes de juliol, Festa Major, sobretot, que va ser el més important. Vam parar uns dies pel mes d'agost, perquè tothom marxa de vacances i també tenim dret. I vam començar el setembre pues, amb molta força, preparant sobretot les activitats que eren de començament imminent. Que una d'elles que volíem ressaltar molt és que ja han començat els tallers de fotografia. Recorda'm el...
1: A
2: Can Butxosa. Ara no em sortia el nom, perdó. Fem com tres sessions que duraran des de l'1 d'octubre que vam començar fins a finals de maig. I estaran dividits en fotografia mòbil, que és el que hem començat, que farem més o menys durant 6 setmanes, un dia a la setmana, dijous de 7 a 8 i mitja. Després continuarem amb iniciació bàsica sobre fotografia, que la farà el company Ramon. I després, això farem, suposo, unes 8 setmanes o així, no, Ramon?
0: En què es dedicarà la teua...
3: A veure... Tinc clar el que vull explicar, o el que volem explicar. El que sí que et diré que he d'aprofitar el Nadal per preparar-ho, perquè ara estem amb el tema dels pastorets. Fem un spoiler, perquè l'Associació Fotogràfica també hi participem. Tenim una representació dels pastorets 19-20 de desembre, i ara les meves energies estan en preparar això i no tinc gaire temps per res més. Acabat el 20, he de començar ja a desenvolupar els powerpoints que tinc preparats per aquest curs, que bàsicament, què és? Pues el que comentem moltes vegades, que la gent vulgui fer fotografies, que vulgui disparar, que vulgui aprendre, amb una càmera més bona, més dolenta, més senzilla, més complicada, però que tinguem ganes de disparar, posar la càmera en mode manual i tenir els quatre conceptes amb els quals ja et pots bellugar. Parlem d'una forma molt pràctica, res de grans teories que la gent es cansa i... No, anem a fer una forma pràctica, que la gent porti la càmera, explicarem pues, allò de l'obertura, velocitat, ISO, que quedi clar, que la gent aprengui una mica, si vaig de viatge, pues, a fer quatre fotos de record que em quedin maques, si faig alguna cosa, alguna celebració a casa, pues, com podem fer-ho amb un interior... Bueno, les quatre cosetes bàsiques per anar-se defensant. I llavors això ho combinarem amb alguna sortida, sigui per parets, sigui per gallecs, o si algun dels participants del curs diu, home, és que jo voldria fer sortida però no sé on. Bueno, doncs parlem-ne, tot es pot fer. Llavors fer una sortida pràctica i després tornar a l'aula, per dir-ho d'una manera, per fer una miqueta d'edició bàsica d'aquelles fotos que hem fet i fer una miqueta de crítica entre tots, no? Pues mira, aquí la foto no està bé, però no et respira per això, o aquí l'enquadrament no està bé per l'alt.
0: Quan començaríeu aquest taller?
2: Aproximadament? Bueno, hem començat a l'1 d'octubre, sí. amb taller de fotografia amb mòbils,
0: sí.
2: Que això
0: aquest
2: ho faré...
0: Que fa?
2: El faig jo, l'estic
0: vale,
2: fent jo.
0: Vale.
2: La idea és, com explicava el Ramon, és fer uns tallers que aniran seguint un darrere l'altre, però que els volem fer molt dinàmics. Vull dir, portem un guió perquè hem de portar un guió, perquè la gent et demana el primer dia, què farem? Vale, portem un guió, però el que volem és adaptar el curs a les necessitats dels alumnes que venen. Correcte. Llavors, si un alumne diu, és que jo vull fer un paisatge amb la meva mare davant, pues aprendrem a fer paisatges amb una persona al davant i com s'han de col·locar, etc, etc. Però ho farem molt pràctic. Vull dir, en funció de la necessitat de cadascú i el que vulgui aprendre cadascú.
0: Aquest l'has començat tu, el del Ramon Maria comença més tard.
2: Sí.
3: Passat Reis.
0: Va, Passat Reis.
2: I després hi ha
0: una... I el teu com està anant, per cert?
2: Està anant molt bé. Està... O sigui, aquesta setmana farem la tercera sessió representa. Sí que és cert que el plantejament de la fotografia en mòbil, com que s'ha plantejat en mòduls, clar, vull dir, el primer mòdul va a continuació del segon, del tercer i del quart, i va tot seguit. Si et perds el primer mòdul, és una mica complicat que després el segon ja ho enganxis tot. Però, bueno, ho intentarem perquè la gent té també les agendes que té. Però està anant prou bé. O sigui, avui ja he començat a rebre imatges de l'exercici que vam posar la setmana passada i, d'un-hi-do, per haver fet només un dia d'edició de programes d'edició de fotografia en mòbil, estan sortint unes imatges xulíssimes.
0: Home, aquest deu interessar, perquè molta gent va amb el mòbil, eh?
2: Sí, i és que la idea és de... Perquè va venir una companya que està venint al curs que va dir, és que a mi em fa ràbia que faig una foto i el meu fill sempre diu que no són bones. Dic, bueno, doncs acabaràs el curs aquest dient que el teu fill t'enviarà les fotos perquè se les arreglis. Perquè, i realment està passant, o sigui, la gent m'està enviant imatges perquè demano que sigui l'abans i el després de l'edició, i no té res a veure una cosa amb l'altra. I només hem fet una sessió d'edició, vull dir, quan acabem, pues, jo suposo que farem coses molt interessants.
0: Bé, són tallers que es fan tots a on? Al mateix casal?
2: Sí, a Can Butxosa, sí.
0: A Can Butxosa, sí. Es fan tots a Can Butxosa.
2: Sí, sí.
0: Bé, què destacaríeu del que heu fet? Així, en resum, perquè veig que hi ha moltes coses.
1: Bé, voldria ampliar una miqueta aquesta part, que és la important, la difusió nostra de la fotografia a la gent del municipi i, bueno, i el que no és del municipi que s'hi vulgui apuntar. I una cosa que encara no saben els meus companys, que s'amplia els cursos, el segon semestre ampliarem el vídeo. Val? Llavors, els dimecres ho dedicarem a vídeo, també el mateix horari, de 7 a 8 i mitja, i els dijous els dedicarem a fotografia.
0: Val.
1: O sigui, continuarem tot el que és fotografia, però també hi haurà aquesta part de vídeo pel que vulgui pues, acollir-se i fer de la fotografia que ha fet, passar-ho a vídeo o directament a vídeo, en fi, treballar, ja diguéssim, amb imatges mòbils, per sé, fer, bueno, anar dominant tot aquest món de l'imatge. També ampliant el que m'ha dit el Juanjo, vull dir, l'èxit que hem tingut, pues, la veritat és que ha sigut, no ho sé, no ens ho esperàvem, jo no m'esperava que tinguéssim la gent que s'ha apuntat, que, perquè, bueno, això, el món de la fotografia avui en dia, pues, tothom fa fotografies i en sap, i YouTube hi ha 50.000 tutorials i tot és... Bueno, està tot ja farcit de fotografia, però sí que és el que fer... O sigui, donar importància al que ha dit el Juanjo, que és dir, fer un taller o cursos adequats a l'alumne. És dir, què vols? Què vols que t'expliquem? Què és el que a tu et sembla que tu no... O que et trobes insegur? O que no et fa vergonya a vegades entrar... Bueno, doncs... escoltar a l'alumne, aviam quin és el seu neguit per arribar a una bona fotografia.
0: Bé? Aquest és el principal objectiu.

0: M'agradaria també és que hi hagi més gent que estigui interessada en associar-se i fer coses amb nosaltres, perquè, evidentment, aprendrem també de lo que ens aportin aquesta gent, no?
1: Està clar. Algú més, Ramon Maria?
2: Bueno, comentar respecte a això de que la gent vingui. Bueno, jo crec que tots els que hem començat fent fotografia, i això és important comentar-ho, no? Tu comences fent algun curset, fent alguna cosa, però si després d'aquests cursos que estem fent la gent no practica, doncs molt bé, has fet un curs, felicitats, ens ho hem passat bé, però has de practicar. I la forma de practicar i, a més, millorar, no és practico jo sol quan me'n vaig de viatge i faig quatre fotos, sinó venir amb una associació que al final acabem tots aprenent de tots. I jo sempre he dit que les meves fotografies de fa 4 anys a les d'ara, que són, no sé, 3, 4 anys fa que estic amb l'associació, la nit i el dia. Però és disparar, escoltar un company, escoltar l'altre. Llavors, tota aquesta gent que farà el curs...
1: Entre tots us ajudeu en aquest sentit.
2: Sí. Llavors, tota aquesta gent que fa els cursos, si després vol venir, n'aprendrà més i, com diu el Juanjo, no només fent fotografia. També cal alguna calçotada...
1: Sempre va bé.
2: Cosa interessant.
1: Sempre va bé amb aquestes coses. Bé, doncs, apuntar aquests tallers que ho feu a tothom i que esteu contents de la participació, que s'ha apuntat gent, eh?
2: Sí.
3: Molt bé.
1: Bé, fetes, activitats fetes, n'heu fet moltes, eh? Jo ara no vull anar una per una perquè no acabaríem mai, eh? Però heu estat a la Festa Major de Vigues, al Parc del Sot d'en Barriques... Estem parlant ja des de juny. A la sala d'entitats de Canaúns veu metro el veredicte del concurs de fotografia de la Festa Major d'estiu. Si voleu dir quins són els premiats, vosaltres mateixos, eh?
4: Bé, un incís que potser no hem dit. Pel tema cursos, el que es vulgui apuntar a un curs de Can Butxosa, tenim una adreça de correu, que
1: digues,
4: és cursos@fparets.com o eldiafragma@fparets.com. És a dir, tant una adreça com l'altra, però si tenim una persona que té interès i profunditzar més informació sobre els cursos, sí, que s'adrecin aquests dos correus i els contestarem el més aviat possible.
1: I què diríeu de les activitats que heu fet? Quins van ser els guanyadors de la Festa Major d'estiu?
0: Bueno, de la Festa Major d'estiu hem fet... es va fer un acte, evidentment, a la Festa Major, llavors sí, la gent que va venir va veure en directe tots els premiats i els premis que es van donar. Es van donar 3 premis en primera categoria, que van guanyar la Marina Maestro en primer lloc, en segon lloc en Miguel Portell i en tercer lloc el Juanjo Carrasco. I de premi local que n'hi havia dos premis. El primer premi va ser per la Montse Dols i el segon premi pel Ramon Maria Saurí.
1: Molt bé, això són els premis. Veig que s'ha agafat una enrefredada. Això passa sí, per anar tant... Sortir... que això has de desacalmar, tant sortir fora a fer fotos o no?
0: No, bueno, jo suposo que hi ha molta passa, però evidentment aquests canvis tan bruscos de temperatura, que el mateix està suant, que refresca per la nit i t'agafa pues, amb màniga curta, pues, una mica de tot. Però sí, aquesta vegada m'ha agafat. Però...
1: Bueno, veu anar pel matí el 27 de juny a Canoms per dur a terme un taller de fotografia per captar l'impacte de diferents fruites a colors.
0: Sí, senyor.
1: Com va anar allò?
0: Allò va anar molt bé, va ser molt divertit i, a més, va cridar molt l'atenció perquè va coincidir que nosaltres era un taller intern dintre de... Vam parlar a principi de temporada que durant tot l'any farien 8 tallers interns per aprendre a fer servir els flaixos. Aquest era un d'aquests 8 tallers que es feien i el proper el farem el dia 16, crec que és, el 16 o 17, ara no recordo ben bé. Mm-hmm. I va coincidir que estaven fent també actes els gegants i els diables. Aquesta activitat la vam fer al pati de Canoms i estaven fent ells activitats i s'acostaven pues, per preguntar què estaven fent, què estaven fotografiant i va cridar molt l'atenció. I llavors hem aprofitat per el que parlarem una mica més endavant de la recuperació de les festes d'entitats. Tornarem a fer aquest taller dintre de la fira aquesta entitat de xarxa i perquè la gent ho vegi també.
1: veu estar la Diada del Soci de la Penya Blaugrana, el Festival de Curs, Pedra del Diable, també el Veredicte del Fotogràfic 2006,

0: el 2026, millor dit. Quin van ser els guanyadors? Ramon Maria?
1: Sí,
0: categoria Bodegó.
1: Sí.
2: Era el de fotogràfic de Bodegó.
1: Sí.
2: Sí. El primer premi va ser Antonio Janés, que aquest no pertany, una persona que no pertany a l'Associació Fotogràfica de Parets. Segon premi, la Carme Gavilán, que tampoc és de l'Associació Fotogràfica de Parets. I el tercer, Josep Lloret, que tampoc és de l'Associació Fotogràfica. Remarco que no és de l'Associació Fotogràfica, perquè no diguin, no, és que aquests munten aquí coses per ells.
0: No.
2: Aquí,
0: si guanya algú, gent de fora, també.
2: Si algú fa millor que nosaltres, guanya. Sigui de casa o sigui fora de casa. I llavors, bueno, uns finalistes, que era la Carmen Gavilán, també va guanyar i va ser finalista, l'Aurora Padilla, i una altra, la Carmen Gavilán, és molt bona fotògrafa, i va guanyar una i dues finalistes.
0: De fet, va guanyar la categoria lliure.
2: I categoria lliure va guanyar la Carmen, també, i aquí el Juanjo com a segon finalista, com a segon premi.
0: I a part, diversos.
2: I uns quants finalistes.
0: Sí.
3: És també recordar, perquè surten molts premis de l'associació, però clar, evidentment els de l'associació participem, però vull dir, els de l'associació no escollim les fotografies guanyadores. Això ve un jurat extern que no pertanyen... Cap dels membres, dels tres membres del jurat, són membres de l'associació, per tant, són personal independent, que no, ni ens coneixen. El nom, evidentment, no surt. Vull dir, quan es veu la fotografia, hi ha el títol de la fotografia i la fotografia, però no hi ha el nom de l'autor. Per tant, són escollides pel gust o per l'interès del jurat, evidentment. Vull dir, l'associació no té res a veure. No,
2: i a més a més, els nostres grans... companys que saben el tema del bodegó, els especialistes en bodegó, eren els ponents, i per tant no podien participar. Tenim el Toni Barbany i l'Ais Viviano, que són els que realment dominen el tema, i clar, no ho presentaran.
0: També veu estar a les 24 hores de futbol sala a Parets, que organitza Parets per la República Junts, va organitzar, tot molt bé, i com no, la festa major d'estiu, que veu anar a diversos actes, veritat?
4: Pues sí, vam estar aquí el que és els concerts que fan. Eixamplem la Festa Major a la zona de l'Eixample, a la plaça del doctor Trueta, en la qual vam poder escoltar i fotografiar els grups musicals d'aquí de Parets, el Rock and Fire, Whiskey Rides i en el Dique. Tots ells, pues, amb música de tot temps, i que, bueno, pues, ens vam poder gaudir d'unes imatges impressionants.
0: Doncs sí, i moltes altres activitats, com també veu fer el taller de fotografia amb bombolles, a Sabó...
2: Bueno, a la festa major, per una banda, nosaltres ja sabeu que estem a totes, ens agrada estar a tot arreu i veure i fotografiar i tenir un arxiu una mica d'històric. Al final, amb els anys, no tenim un arxiu històric de Parets, però alhora no només assistim a aquestes activitats de la Festa Major, sinó que tenim la nostra pròpia activitat. I l'especialista, en aquest cas, era el Juanjo. Vam fer una activitat de bombolles, que el vam fer al parc de la Linera, i clar, ja tens la canalla, i la canalla s'ho va passar bé, i els pares amb la canalla i els avis amb la canalla,
0: home, tu diràs,
2: molt bé, també.
0: Què, va anar bé?
3: I nosaltres també. Ens ho vam passar molt bé, perquè sempre... Les bombolles és una cosa que és molt addictiva i és molt cridanera, sobretot per la canalla, evidentment, i si t'agrada, pues, la fotografia, pues, clar, pots captar moments molt interessants. Aquest tipus d'activitats les anirem repetint al cap del temps, perquè funciona molt bé, la veritat.
2: A més, és una activitat que... Una cosa és la fotografia de la bombolla, la fotografia de la bombolla amb fum esclatant, que són moments que vols... Que, com a fotografia, és el que busques, però després en aquesta activitat hi ha un altre tipus de fotografia, que és la cara d'aquella criatura embadalida veient aquell instant, no? Que no saps si val més la cara de la criatura o la bombolla que està esclatant. I llavors, bueno, aquestes coses, al final, et fan sentir content. Dius, mira, l'esforç de venir, preparar, muntar la carpa, portar tots els... Ja et quedes compensat amb aquelles cares de la canalla.
3: També recordar que aquesta activitat, tots els pares que van venir amb els fills, vam posar a la seva disposició totes les fotografies que es van posar. Les tenim penjades en un drive i els pares tenen l'adreça per poder-se baixar les fotos familiars que vulguin. I si hi ha algú que es va quedar sense l'enllaç, doncs simplement que ens escrigui o a través de l'Instagram i se li facilitarà l'enllaç perquè se les puguin baixar.
0: Bé, veu estar amb el Ball de Gitanes, amb Madi Folk, veu assistir a la reunió d'entitats culturals
2: aquí,
0: de la xarxa.
2: Aquí, amb el tema Gitanes,
0: sí.
2: Faré una puntualització, perquè vam estrenar l'impressora en directe, no?
4: Sí, va ser sí.
0: Expliqueu això.
2: Vam portar una impressora petitona, que passes la fotografia de la càmera directament connectada amb la impressora, i la pots imprimir. Mm. Llavors, és allò de... una altra cosa és que tu després baixis fotos, esborris, editis, preparis. Però per fer una impressió ràpida, doncs va ser una cosa interessant, que vam poder imprimir unes quantes fotografies mentre es preparava el dinar, i llavors aquell regal que et fan d'haver participat i demés, un dels regals que va voler preparar Gitanes era un marc amb uns cordillets penjant amb unes pincetes d'aquestes petites d'unes de les fotos que s'havien fet feia uns minuts abans.
0: Ah, està bé.
2: Mm, i és una experiència que també va ser interessant, no, sí. Miquel?
0: Com va anar, Miquel?
4: No, molt bé, molt bé. Vam tindre Adi Folk, que va estar representat per un grup de ball de Panamà. Vull dir, com sempre, aquest tipus de danses sud-americanes, pues el vestuari és impressionant pels colors que porten a sobre, vull dir que treus una gamma de colors i amb el moviment que feien, a més era un dia que feia un sol espaterrant, una llum impressionant, per tant, les càmeres ens anaven perfectament per congelar imatges, vam tirar a velocitats guapes per tindre aquest tipus d'imatges, i això ens va permetre, pues, fer aquest tipus de fotografia que després vam imprimir.
0: Veu estar allò de la xarxa, no?, la reunió, perquè el 28, el 25 d'octubre, al Parc de la Guinera, feu participar a la mostra d'entitats, oi?
4: Sí, això és important per tota la gent del municipi, perquè volem donar a conèixer, a través d'aquesta xarxa, el grup d'entitats culturals, diguéssim, d'aquí Parets, que participem durant l'any en diferents actes. Llavors, estàvem una miqueta com descoordinats, és a dir, a vegades doncs, Gegants feia una activitat, no te n'enteraves, els Diables en feien una altra, tampoc, Manyacs, és a dir, hi havia com una miqueta de cosa que no... que sí que veies, però no estaven com una cosa coordinada bé per saber què fem cada un. Llavors s'ha muntat aquesta xarxa, la qual estem totes aquestes entitats que formem part coordinades en xarxa, de forma que ens enterem de qualsevol tipus d'activitat que fa l'altre. Gegant sap el que fa Diables, Diables sap el que fa l'Associació Fotogràfica, o Butaca 107, o la Colla Sardanística. És a dir, que tots estem una miqueta, diguéssim, enterats del que anem a fer. Llavors, el dia 25, d'11 al dematí a la 1, al Parc de la Linera, el que farem és una mostra d'entitats explicant cada una d'aquestes entitats quin és l'activitat que fa durant l'any o les que faran, és a dir, explicar una miqueta què és el fonament d'aquesta entitat. I de forma també paral·lela podran estar en l'estand de l'entitat per veure allà in situ com es fa aquesta activitat.
0: Sí, cadascú tindreu un estand, no?
4: Exacte.
3: Sí, la idea és que hi hagi, com es feia temps enrere, la Fira d'Entitats, que entitats que participen a nivell cultural dintre de la vida cultural de Parets tindrà un espai per exposar i mostrar quina és la seva activitat principal. Llavors hi haurà informació, hi haurà una mostra de les diferents activitats que cada entitat també porta a terme.
0: Molt bé. Molt interessant. Apunteu-vos aquesta data, diumenge 25 d'octubre, mostra d'entitats al Parc de la Guinera de 11 a 1 del migdia. Veu inaugurar l'exposició d'Antoni Barbany, no?
4: Sí.
0: Què tal la d'Antoni Barbany?
4: Bé, aviam, jo crec que ha sigut una exposició que jo sempre, els que entrava li deia, dic, si no heu vist una exposició amb fotografia en blanc i negre, entreu i mireu-la. Mireu i llegiu una miqueta la història d'aquestes fotografies. Eren Premis Catalunya que ha obtingut el Toni Barbany, i llavors eren en principi dues col·leccions, d'un tema de mans, de gent gran, amb 5 fotografies, i llavors el que és la pederàstria, diguéssim, de, com una miqueta de fotografia d'anúncia, també amb 5 fotografies per mostrar al públic pues, aquesta petita història. Després es complementava amb tipus de fotografia d'esports sobre la gent de, diguéssim, de cadires en rodes, d'un partit de bàsquet, cadires, que es va celebrar a Granollers, al poliesportiu, i el van deixar fer aquestes fotografies, i des de l'ego són impressionants. Bueno, almenys a mi em va agradar moltíssim, a part que el Toni Barbany és un mestre del blanc i negre, vull dir que molt bé, i bueno, una més que ens ha format part d'aquestes activitats que fem durant l'any.
0: I en Juan Holt, el 19 de setembre, va fer un taller de light painting, oi?
3: Sí, vam fer un petit taller de light painting. Aquí vam canviar l'ordre perquè tocava fer un altre, però per dinàmiques dels que impartíem els tallers vam canviar l'ordre, i era un taller de light painting dintre d'estudi. O sigui que és, el light painting dintre d'estudi, el plantejament és molt diferent que quan treballes fora. Has de tenir en compte diferents llums, perquè no funcionen igual fora que dintre d'un espai petit, i el que ens vam plantejar era que la gent que va participar en el taller aprengués a fer funcionar les eines, vale? Perquè això ho pogués repetir a casa seva. O sigui, el light painting d'estudi no requereix de gran inversió de res, vull dir, amb un simple lot de petitó, amb un cel·lofan al davant ja pots dibuixar. Llavors és il·luminar objectes amb llums de diferents colors i diferents formes, i cada llum fa un efecte diferent. I la idea principal era aquesta, que la gent això ho pugui reproduir a casa seva. Llavors al taller van sortir fotos xules, evidentment, perquè sempre surten, però la idea principal era que la gent pogués tornar-ho a repetir, i bueno, ja estan veient alguna foto d'algun company que a casa seva ha començat a fer proves d'aquestes.
0: Hi ha activitats previstes, ja ho hem puntualitzat. Tots convidats el 25 d'octubre a la mostra d'entitats a partir de les 11 del matí o per la nena. El 8 de novembre, què feu el 8 de novembre, Miquel?
4: O... Bé, doncs, conjuntament amb l'agrupació fotogràfica de Ripollet hem fet una sessió fotogràfica de retrat amb models ja pròpies, diguéssim, amb socis de l'entitat, i algun model col·laboradora que ens participarà i ens ajudarà a fer aquest tipus de fotografia. Ja que ho provarem tant amb llum contínua com amb flash, i podrem pues, practicar amb tot tipus de detalls, perquè diguéssim que puguem tindre ja un record d'haver passat una bona estona amb tots aquests companys.
2: Recte. Bueno, això sí. Ja és una col·laboració entre entitats de diferents municipis.
0: Això, qual, mateix, això està bé.
2: Ens podem enriquir les dues associacions l'una de l'altra.
0: Bueno, algú més a afegir? Propostes bueno, i tal?
3: O sigui, el més imminent és que ara, el dia 24, tenim una sortida d'aquestes que Ramon deia, que a part de fotografies pues, també aprofitem per fer altres activitats. Fem una sortida a Grassolet, a Saldes, per fer fotografies de...
0: Grassolet, això és per Iagòssol,
3: sí,
0: de Saldes. Sí, sí.
3: Per anar a fer fotografies de tardor.
0: I aneu a buscar bolets, segur.
3: Bueno, no sé
0: Ramon
3: si
0: Maria, segur.
3: No sé si ens donarà temps, perquè tenim la gent de molt apretada entre fer fotos i fer botifarres a la brasa, home, jo crec que ompliré pràcticament.
0: Home, hi ha algun rovelló que ho trobeu, ho porteu allà a la brasa, també.
3: Però vull dir que...
2: Jo deixo la càmera i agafo el cistell. Sí. Que això és temps limitat.
0: Sí, tant, i tant. Sí, sí, a més, si arriba el fred, això quin dia hi aneu?
3: Anem al dia 24.
0: Bueno, esperem que no us foti molt fred, ja.
3: Esperem que no. Sí. És el 24 és dissabte i sí, és el dia anterior a la Fira d'Entitats. Per tant, aquest divendres proper doncs, deixarem preparada la taula, diguéssim, per la Fira d'Entitats i poder anar tranquils també nosaltres com a entitat a aquesta sortida de Grassolet, que és molt recomanable, perquè l'any passat van sortir fotos xulíssimes.
0: Allà hi heu anat, eh?
3: Sí, sí, sí, vam anar l'any passat per primera vegada i tornem a repetir perquè ens va agradar molt.
0: Bé, alguna cosa més, Miquel?
2: Sí, jo voldria fer un...
0: O Ramon Maria, sí, qualsevol.
2: Jo voldria fer un agraïment als socis de la Sessió Fotogràfica. Per quin motiu? Estem preparant de cara al desembre una exposició a Can Rajoler, que el motiu és l'aigua. I de vegades, com passa a qualsevol associació, demanes a la gent que participi i acabem participant quatre. Quatre, per dir d'una manera, no que sem un, dos, tres, quatre.
0: Sí, ja ens entenem.
2: I ara, en aquesta exposició, clar, l'espai que tenim a la sala d'exposicions de Can Rajoler és limitat i cap lo qui cap. I hem tingut una gran participació dels companys, companyes de l'associació. Per tant, un agraïment a les meus companys i companys de l'associació per involucrar-se i tenir ganes de participar. I ara la feina que tenim, clar, hem de fer una tria. I hem de fer una tria, i evidentment que tothom participi, no es trobarem a ningú. Però que ens hem posat una tria complicada perquè vam presentar entre 3-5 fotos cada participant i que vam exposant una, dues, cadascú, i estic content d'això, d'aquesta... participació dels companys i companyes, per tant, agraït
0: a tots aquests, a tots els socis, clar que sí.
2: I agraït als que vindreu a veure l'exposició de l'aigua.
3: Sí, sí, cridar-vos a tots perquè...
0: Que és a partir del dia, ho sabeu?
3: Bueno, serà el mes de desembre.
0: Desembre, desembre.
3: Sí, val. Però ho anunciarem.
0: Ho notificarem, sí, sí.
3: Perquè encara...
0: El mes que ve. I tant, ho direm sí, segur al sí, ja programa de novembre. Segur, sí, sí. Miquel, tu que volies afegir alguna cosa, també?
4: No, bé, jo només sempre, com sempre, donar les gràcies als socis i sòcies que sempre ens estan recolzant en qualsevol acte que fem i pues, ens fan que sigui més popular, més, cada vegada més numerós, i crec que aquest any el nombre de socis ens han augmentat. Això pues, sempre és un plaer que veient... I ens ha vingut per aquest tema de cursos, és el que hem explicat abans, fer aquest tipus de fotografia planera, és a dir, que sigui molt, que es pugui entendre molt fàcilment i que sigui dedicada, diguéssim, a l'alumne, no? Que ell en faci el seu neguit de lo que és el que vol que fem. I això pues, ens ha portat nous socis, crec que en vindran més, perquè hi ha altres vegades ens han demanat el tema del vídeo, i si el segon semestre entrem en vídeo, pues, crec que això es potenciarà, i bueno, si agafem algun... Sobretot per anar a buscar gent jove, vull dir, perquè el que ens trobem sempre, a vegades això és que el jove, pues, aviam si ho podem arrencar.
3: Sí, molt curtet, que ens ha funcionat molt bé això que diu el Miquel, i ens ha funcionat molt bé també el tema dels tallers aquests que hem fet per aprendre a fer funcionar els flaixos en l'estudi. Hem fet tallers que han sigut molt interessants i hi ha hagut socis nous que s'han apuntat perquè han vist aquests tallers. I això és molt de remarcar, també.
0: Miquel Portell, Juanjo, Ramon Maria, moltes gràcies, com sempre, al Diafragma.
3: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem el mes que ve. Si Déu vol. Que vagi bé.
4: Adéu. Bon dia a tothom. Bon dia.

0: divendres 16 d'octubre a la Sala Basar de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de Benestar Emocional. Respirant la vida, retir urbà a càrrec de Caterina López. Tardeo de Benestar, aquest divendres 16 d'octubre a la Sala Basar.
1: Good times for a change. Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la Cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: I avui tenim aquí amb nosaltres als estudis de RAC 107 la nova junta de la Associació Protectora d'Animals de Parets, després que anunciés per xarxes que en David Nocelo que deixava la presidència. Doncs han agafat les regnes gent que ja estava dins de la Protectora d'Animals, entre ells el Pere Díaz, que era vicepresident, que ara serà el president, la Lupe González, la Marga Espinesa, que ells tres són aquí avui, aquí als estudis. Pere Díaz, què tal, com estàs?
1: Molt bé, Carles, molt
0: bé. Benvingut als estudis.
1: Gràcies, gràcies. Doncs molt bé, bueno, pues, res, el que has comentat, i hi ha hagut aquest canvi. I,
0: ara en parlarem del canvi i tot plegat. Sí. Perquè abans, deixa'm, en aquest cas, saludar la Lupe.
2: Hola, bon dia.
0: La Lupe González, què tal?
2: Bon dia.
0: Que també ja estaves a la Junta, benvinguda. I com no, la Marga Espinassa, que també ha vingut ja aquí a la ràdio.
3: Exacte, bon
0: dia. Així com la Lupe és la primera vegada.
2: Sí, la primera.
0: No li agrada gaire això dels micros. Doncs mira, t'ha tocat avui, tu. Ja has pogut venir. Bueno, Pere, ara sí. Nova junta directiva fa 4 dies, no?
1: Doncs sí, sí. I bueno, el que et volia dir, que hi ha vingut aquest canvi agafo la presidència i ho agafo, pues, bueno,
0: amb ganes,
1: amb moltes ganes, amb compromís, amb responsabilitat i pues, continuar treballant com hem fet durant tots aquests anys que hem estat a la Junta i continuar doncs, amb aquesta tasca tan bonica i donar les gràcies pues, a la gent que m'ha donat la confiança, a les meves companyes i a treballar i a continuar.
0: Home, estaves colze a colze amb el David, tu, de fa molts anys.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. I també, doncs, agrair-li al David tota la tasca que ha fet durant aquests... Pues, ell ben bé ha estat ben bé 12 anys i agrair-li tota la tasca que ha fet i fer que la protectora sigui una protectora de referència a la comarca. I res, i pues, això, agrair-li la seva tasca i desitjar-li sobre la nova etapa i nosaltres continuarem.
0: Pere, tu quan fa que estàs a la protectora?
1: Pues jo ara portaré uns 10 anys i mig.
0: Tu vas entrar fa 10 anys i mig?
1: Sí, més o menys, 10 anys i mig.
0: Per què vas entrar?
1: Pues, la culpa la té el David.
0: Us coneixíeu?
1: Bueno, es va conèixer amb la Lupe per xarxes socials, per un tema de, bueno, un rescat i això, i un dia, doncs, vam coincidir i anàvem caminant i, bueno, doncs va començar, ostres, doncs mira, hauríeu de venir i hauríeu de provar i res, em va enganxar i després, la veritat és que va ser, m'ho va dir, no vam acabar de deixar res en concret, però... Un dia veníem de Mollet, i a la C-17 pues, hi havia un gos al mig de la C-17 i vam parar i bueno, vam trucar al David, va venir, vam fer aquest rescat tots dos junts, bueno, amb la Laia, Lupe, David i jo, i allò em va enganxar. Aquell rescat em va marcar molt i que el vam poder
0: treure
1: de la C-17.
0: I ara ets aficionat als animals, no?
1: Molt, molt. Compte que ja... De joves, Lupe i jo havíem fet ja rescats i com en aquelles doncs, no hi havia el tema de protectores i això, doncs teníem la sort que el meu pare tenia un terreny i quan trobàvem algun gos doncs, trucava el meu pare i anava allà. I ell també era molt animalista i la veritat és que era molt fàcil i ja ho portàvem ja a dins i aquell rescat, la veritat és que va ser el començament d'uns anys meravellosos, no? Perquè hem fet moltes coses i que ens omplen moltíssim. I...
0: Per tant, la Lupe va entrar al mateix moment, no? Sou parella, en aquest cas, vosaltres.
2: Sí, sí.
0: I per això que vas entrar en aquell moment. Què tal, com valores aquests 10 anys?
2: Pues molt positivament. Amb molta feina, però molt positivament.
0: Moltíssima feina.
2: Molta, molta, molta. A part dels animals, hi ha més coses.
0: Sort teniu, sempre això ho deia el David i també vosaltres ho dieu dels voluntaris.
2: Sí, sí, els voluntaris el 95%, perquè bueno, al principi no hi ha treballadors, som voluntaris, la Marga i jo som voluntàries igualment, hem estat aquest matí i ara estem aquí. Bueno, la Marga i jo pràcticament estem tot el dia.

0: no solament en netejar o treure gossos o gats, sinó hi ha altres coses que...
1: Pues, moltes més, no?
0: Que sí, que
1: home, de fet, avui al matí heu anat a treballar, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Desinteressadament.
0: És que és desinteressadament, a més, que s'ha de fer.
1: Que això, jo crec que cal deixar-ho clar, no? Perquè molta gent deu pensar, no, home, no, aquesta gent deu cobrar alguna cosa.
0: Clar, sí, sí.
2: No.
0: Les despeses que tenim particularment, hi han coses... Com, per exemple, ahir un tema d'un gat. Pues, aquí la que agafa el gat i el porta on el té que portar, llavors ho paga de la seva butxaca. Vull dir que nosaltres aquí no mirem que si estem allà i hem de pagar, som voluntaris, i si hi ha coses que s'han de fer, les fem. Però és per això, perquè és amor a la feina que fem i als animals. I estan per sobre de tot. I llavors... Pues si hem d'aportar, aportem, vull dir, no sé, saps?
1: Sí, jo ho veig.
0: És fantàstic, ja t'ho dic. Ja.
1: Però entre poc i massa, a vegades, no?
0: Bueno.
1: Sí o no?
3: Depèn.
1: Que hi ha un moment que dius, ei, tu, que sou voluntaris i us agraden els animals, però els diners s'han de recollir d'un lloc o altre,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, sí, i es fan coses i tot això, però realment no podem esperar a recollir. Si hi ha una urgència, ja et dic, és que igual que sigui la una de la matinada, com l'hora que sigui, precisament el que porten el telèfon, doncs han de córrer. Sí, vull dir, i són voluntaris, sí, i són voluntaris tots, m'entens?
2: Els dos.
1: Això va ser una feina increïble de molta gent.
0: Molt,
1: el David és un d'ells, i que aquí li agraïu, veritat, la feina que heu fet, però també hi ha hagut molta altra gent que ha estat allà picant pedra, no?
0: Sí, clar.
2: Torno a dir, per això, que el David va estar als inicis i va ser el que va impulsar el tema de la protectora, i torno a dir-li, a agrair-li tota la tasca que ha fet durant aquests anys, sí, que ha sigut molt gran, també, molt gran, sí, molt gran, i ha sigut el nostre president aquests
3: 11
2: anys i mig, quasi bé 12 anys, i res, al final, bueno, ha sigut una feina de tots, perquè al final també el tema del voluntariat, sempre ho diem que el tema del voluntariat... Ho diem sempre i és el cor de la protectora. El voluntariat fa que tot funcioni, tema torns, tema... O sigui, els events, quan el fem, també sempre estan predisposats a tot, o sigui...
1: Clar, aquí l'important és com us organitzeu, perquè, clar, sempre hi ha d'haver algú a la protectora netejant. Això com ho feu, Pere?
2: Doncs a veure...
1: O la Lupe és aquí qui s'encarrega més.
3: Bueno, t'ho podria dir el Pere igualment.
1: Sí.
3: Bueno, doncs uns es queden a rentar, altres passegen, depèn del dia.
1: Però tot això s'ha de fer estructurat.
3: Tot és estructurat.
1: Perquè hi ha algú que diu, escolta, no puc venir avui.
2: Tenim...
3: Clar, doncs, bueno, ve un altre. Normalment tots els que estan apuntats venen, a no ser que tingui algun...
1: Clar, sempre pot sortir coses, no?
3: Però sempre venen, sempre estan coberts els torns.
2: No, bueno, tenim un...
1: Torns de què? De 2 hores?
2: Tenim un grup de WhatsApp.
3: Depèn el dia, pel dematí són 5 hores i per la tarda són 2 hores, 3 hores.
1: Estem parlant de quants voluntaris, més o menys?
3: Pel dematí són menys, perquè la gent treballa, evidentment, són 5. I per la tarda 6 o 8 persones, depèn el dia.
1: En total... Clar, després hi ha voluntaris que no venen tan sovint, no?
3: Clar.
2: El total de voluntaris serà entre uns 70 voluntaris, més o menys.
1: Però els que piqueu pedra cada dia, sovint...
2: Són tots. O sigui, tenim un planning, un grup de WhatsApp, i allà doncs ens apuntem, i cadascú s'apunta el dia que pot, sigui matí o tarda, o hi ha gent que podrà venir 3 vegades a la setmana, i hi ha gent que podrà venir una, però tot suma.
0: Tot suma.
2: I a més, sempre... El grup està per intentar, doncs, que, si, per exemple, al matí, doncs, que no hi hagi ni molta gent ni poca gent. Si hi ha molta gent, doncs, no tothom tindrà feina, i si hi ha poca gent, doncs, tindrà molta feina.
1: Clar.
2: Llavors, això... I la veritat és que això funciona des del primer dia, i quan algú, doncs, no pot, doncs, hi ha un altre, doncs, que fa el seu torn, i sempre, doncs, és un tema que funciona super.
1: El problema són els festius i l'agost.
3: És igual. Aquest és el problema.
1: Clar.
3: Però, bueno, la gent va venint igual, Vull dir, no cap problema. Aquest estiu està molt bé.
1: Aquí cal valorar la situació, perquè en moments tan complicats que la gent... Clar, lògicament la gent no es vol agafar dia de festa, però venen a col·laborar.
3: Sí. Venen igual,
2: Perquè la gent que fa vacances igual al principi de l'agost, doncs, pues, igual... Després, a finals d'agost, pues, fa més torns de lo normal i a l'inrevés, no? I la veritat és que el tema dels torns sempre...
3: Això està cobert.
2: Sempre està cobert i com estem al grup i la gent ho va veient...

0: durant el dia, doncs, quan veu que hi ha alguna falta o el que sigui, doncs, ràpidament algú s'apunta i...
1: Molt bé. I... Idees noves o què? Pere, a Lupe...
2: Bueno, ara tenim el Tardeo, que el farem el 24.
1: 24 d'octubre?
2: Sí.
1: Val, sí, que va ploure aquell dia.
2: I es va tindre que anul·lar.
1: Es farà una, al mateix lloc, Casal?
2: Sí, a Can Butxosa.
0: Can Butxosa. Sí.
1: 24 d'octubre, que és un dissabte?
2: Sí.
1: Vale.
2: A les 6, de 6 a 10 o 11, més o menys.
1: Musiqueta?
2: Musiqueta.
1: Poden portar el gos?
2: També
0: sí,
2: poden portar
0: sí,
2: el gos.
0: Sí, sí, sí.
2: Hi haurà una mica de picoteo i, bueno, el que vulgui prendre alguna cosa, pues, pot prendre.
1: També hi ha, servei de bar, també.
2: Sí, sí, sí.
0: Tenim de DJ el Enric Bermúdez, que li donem les gràcies perquè sempre ens acompanya amb tots els events, sigui sopar solidari o... I ara amb això també, no? I donar-li les gràcies perquè sempre ens acompanya. I res, a veure com... És el primer any que ho fem. Vam tenir la mala sort de l'1 de la pluja, però ho fem amb tota la il·lusió ara, aquesta pròxima data, i a veure com funciona, creient que sí, perquè al final sempre la gent animalista no ens falla mai.
2: No.
1: Us han dit que vindria gent?
0: Molta gent,
3: sí.
0: Molta.
1: Gent
0: molta.
1: Que és col·laboradora vostra, que ha padrinat algun gos, no?
2: Sí, algú sí, gat.
0: Correcte, sí, sí, tant de gats com de gossos, i després pues, gent coneguda, familiars, bueno, pues, una mica tot per ajudar, no?, perquè tot suma i ajudar amb això i després tenim també ja
2: la caminata.
0: La passejada solidària.
1: Sí, sabeu les dates, més o menys?
2: El 7.
0: 7.
2: Sí,
0: 7.
2: 5 de novembre.
1: Dovembre. 7
0: o 8.
2: No, 7, 7 no? 7.
1: Que és un diumenge, també.
0: Diumenge.
3: Sí. És un diumenge.
0: És 7, no? Sí,
1: sí, com sempre, la caminada...
0: Sí, sí. No, però, vale, doncs el 7. Sí.
1: Que no feu... Bueno, no és una distància molt llarga, no?
0: No,
1: aproximadament,
0: no,
1: 5 quilòmetres.
0: Sí, és una mica sempre el que fem, que donem tota la volta al poble, sortim per el passeig fluvial, per aquí, pugem per la Benzinera, carrer Llibertat, anem fins a la Riera Seca, pugem pel Mirador, i ja tornem a baixar una altra vegada pel Caljardiner i una altra vegada al pavelló. Bueno, està bé. Calculem que són uns 4-5 quilòmetres.
1: I la gent ve amb els gossos, oi?
0: Sí, sí, no, aquest dia...
2: Bueno, és pas gossos.
0: Aquest
2: sí, és pas gossos.
0: És per ells.
1: Sí, I normalment al final què hi ha?
0: Vale, doncs
2: hi ha un entrepà i una beguda.
0: Sí, amb el tiquet.
2: Bueno, hi ha uns regals també amb
3: I
2: els sorteig.
1: Sorteig de regals.
2: Sí, sí, amb el número del tiquet de la passejada.
1: Home, és una activitat que sempre ve gent, no?
2: Sí, molt clar.
1: Que veu sempre al pavelló, oi?
0: Sí. Sí, sí, és juntament amb el sopar solidari és el... És l'event, bueno, són els dos events més grans que tenim. I ara, doncs, a veure si aquest també pues, ens va bé. I el que diem, tot suma i...
3: Tot suma, clar.
2: Bueno, aquest any també hem fet la Festa Major.
0: Ah, bueno, sí, clar.
2: Que està molt bé, també.
1: Ah, com us va anar, és veritat, la barra
2: pues
1: de bar?
2: Bé, en principi bé. Nosaltres estem contents.
1: Ah, no, clar, no teníeu experiència amb
2: res,
1: això.
2: Res, zero.
0: No teníem experiència, per mi ha sigut súper, perquè la veritat és que va ser una experiència molt xula, perquè, clar, ve molta gent, pots parlar amb molta gent, ve gent tant adoptants com gent del poble, i va ser molt...
2: Es va treballar molt,
0: sí.
2: Però es va estar molt
1: difícil. Sí, va haver... Hi havia, els dies que veu, hi havia gent a la Festa Major,
2: sí, sí,
1: segons
2: sí.
1: Dissabtes, diumenge, eh?
2: Sí, sí, bueno, nosaltres els 4 dies vam treballar molt, la veritat.
1: Veu, fem els cubates.
2: Pues sí.
1: I cerveses i tal. Sí.
2: Bueno, també tot va ser voluntariat. Tot. Vull dir, tot.
0: Sí, la veritat és que va estar molt, molt
2: bé. Molt xulo. Bueno, ho repetirem.
0: I el voluntariat, com sempre...
3: Sí, sí,
1: poder recaptar diners, que
2: sí.
1: Això és important.
2: Sí.
0: Sí.
2: Mm-hmm.
0: Sí,
1: sí, perquè...
3: Necessitem.
1: Hi ha molta despesa.
2: Molta.
1: Sobretot de veterinaris, no?
2: El 90% és veterinari. Mm. Perquè, clar, es posen malalts, al final tot és, pues, bueno, és un suma molt al veterinari. Però, bueno, anem pagant. Quan puguem, pues, anem pagant i ja està.
1: Amb les subvencions, crec que també teniu timing, oi?
0: El timing,
1: no?
0: Sí, és molt important, perquè encara que diguis que hi ha gent que diu, bueno, és que és només un euro, però és igual, o sigui, si hi ha molta gent apuntada, per nosaltres és molt important.
3: Ja és molt important.
0: I és un ingrés que saps que cada mes pues, el tens i tot és important. Tot és important. I el timing ho és.
1: Jo sé que a vegades també molts venen a portar menjar per gossos. Això hi ha gent voluntària que...
3: Ens fa molta il·lusió quan arriben, diem, uai, mira, veus? I ara doncs, és com si ens haguéssim portat allà un pastís, saps? Ho rebem amb molt de carinyo. La gent és molt empàtica i tant.
1: Sí, allò que un mira, va al súper, mira, aquí hi ha menjar a gossos, els hi portaré a la protectora. i els porten dos, tres, quatre sacs de, sí, de menjar, eh?
3: Sí, fa molta il·lusió, eh? A mi em fa una il·lusió tremenda, això.
2: Sí, bueno, també recollides al supermercat.
0: Hi ha vegades que m'ho diuen, també. Hi ha vegades que m'ho diuen i em fa riure perquè em diuen, em fa més il·lusió que em regalin una llauna de gat que un pot de colònia.
3: Exacte.
1: Carai, és que clar, sou voluntaris de protectora, clar. Sí, els estimeu portem, molt, els gossos.
3: Sí, ho portem molt al cor.
2: I... gossos i gats.
0: Elles són
2: gats. Són més de gats.
1: És veritat, i gats. Tu l'ho penses més de gats?
2: Sí. Bueno, ara faig gossos, però són més de gats.
1: Igual que tu, no?
3: Som de tot, sí. Sí, sí, tu, jo també estic amb els gats.
1: Tu també ets de gats, oi?
3: Sí.
1: Tu també ets
3: de... Però bueno, jo sóc de tot, perquè jo els meus gossos...
0: Són tot terreny, sí, sí.
1: Ara com ho teniu? Com estan les instal·lacions? Esteu bé? Esteu contents?
2: Sí.
1: Us queden petites o com va?
2: Bueno, sempre hi ha coses.
0: Bueno, a veure, sempre tenim idees i volem fer més coses i volem fer més coses perquè estiguin millor.
3: Millor.
0: Però, bueno, la veritat és que estem contents i sempre que demanem alguna cosa i a l'Ajuntament,
3: sí,
0: cap problema, i ens ho fan i la veritat és que estem contents i les instal·lacions, després la zona és molt, molt bonica també, tot i que sigui...
1: També esteu apartada.
0: Sí, tot i que sigui de fàbrica i això, però tenim tant la zona de parets com la de Lliçà, que és, hi ha molt puesto, hi ha el riu, hi ha camins molt xulos i la gent quan ve a passejar, que és una altra de les coses, un altre tipus de voluntariat, doncs la veritat és que disfruten i nosaltres també, clar, perquè els poden treure a passejar i...
3: I el que disfruten els gossos, pobrets, mare meva.
1: Ara com esteu de gossos i gats que estan a la protectora?
0: Bueno, jo dic de gossos...
2: 11, no? Més o menys?
0: Sí.
2: 11 o 12. Sí. Home, depèn, avui ha marxat una en producció...
1: Home, veig que veu... Hi ha alguns que són...

0: meu, eh? Una noia que, bueno, que sempre, quan li permet el seu treball, que és molt, i ve també a fer el torn, no? I, bueno, van tenir una connexió amb el gos i és fantàstic. I no, quan vaig arribar i em van dir, ja ha marxat el Brick, dic, no m'ho crec, estic feliç.
1: Home, això és el millor, no?
0: Sí, és fantàstic.
2: Això és el que et dona la força per poder continuar. Sí. I...
1: Encara en teniu algun que... No sur, que és molt difícil que surti.
0: Molt. Sí.
1: Per exemple?
2: Sí.
0: El Duque.
1: El Duque. Sí, me'n recordo. Aquest és el que em crida sempre quan arribo.
0: Sí, pues
2: aquest.
1: Sí, els que no coneix crida.
2: Bueno, no, el Tor. El que et feia la benvinguda.
1: Sí.
3: No, també el Rocco.
1: Teníem a la llet.
0: I el Rocco, però bueno, el Rocco...
3: El Rocco porta pràcticament 9 anys.
2: Sí, són gossos molt bons. El que passa que, bueno, per el seu passat, doncs igual... Pues poden tenir algun problema de comportament i això doncs s'ha de gestionar i clar, hi ha vegades pues, que bueno, és complicat.
0: També dir que el bo que té això és que els voluntaris mateixos fan una connexió i és com si fossin d'ells, però clar, han de tornar a la prote, però els cuiden, els donen una felicitat que ja voldrien alguns pobrets que estan a casa tancats allà.
1: Ja està clar.
0: Vull dir que és... Jo bueno, no tinc... És que no tinc paraules per descriure tot lo viscut i lo que estem visquent. I la gent fantàstica, vull dir, és una cosa que no et deixa... Jo no sabria marxar. Sí que hi haurà algun moment que diguin amb el bastó i aquesta senyora ja no.
3: Bueno, però aniràs allà.
1: Però segur que vindràs a col·laborar amb algú.
0: Exacte, però vull dir que per mi és la una part de la meva vida i molt gran, eh? De fet.
1: I de gats com esteu?
3: Uau. Molts.
1: Molts, oi? Que els gats és una altra història, no?
3: És una altra història. Mm. Bueno, hem fet molta feina, però molt, bueno, mai s'acaba.
1: També s'adopten?
3: Molts.
0: Sí, molts.
3: El 90% són gats els que s'adopten. Ara em sembla que portem 150 ja, i de gossos portarem 40, no arriba. Doncs
0: pues el mateix amb el dels gats, la representació, qui porta la tasca de les adopcions, doncs pues llavors, si ho fa com cal, amb tota... garantia de que tot funciona, llavors els gats surten, la gent està contenta, la gent felicita i estima la persona que està en aquest lloc, no? Vull dir que tots són fantàstics. I no vull posar noms perquè no m'agrada, però...
1: Però hi ha molts, sí, perquè sempre ens deixaríem algú, eh?
0: Sí. Em deixaria algú.
1: I, bueno, i gent que ja no hi és, però que també ha col·laborat
0: exacte,
1: molt. Eh?
0: Vull exacte, dir que, exactament.
1: Vull dir que amb aquests exacte. Tampoc s'ha d'oblidar a ningú, sí, en a aquest ningú. Cas. Que per qualsevol cosa hi ha voluntaris que ho deixen perquè li ha entrat, jo què sé, perquè és casa o perquè ha sigut mare sí. o pare o el que sigui.
3: Però, bueno, continuen no? vinculats.
0: I continuen vinculats, sempre.
1: Continuen
0: sí.
1: vinculats.
0: Sí.
1: Sé que al Parets del Dia publiqueu tot el, sempre els gols. Jo crec que el que els fa molt, molt, molt, a part del nostre programa de ràdio, que sempre ho fem, que ho publiqueu a xarxes, són les xarxes. Eh? Les xarxes tiren molt, oi?
2: Moltíssim, moltíssim. Sí. Sobretot, bueno, tiren... Sobretot Instagram, però TikTok... I la veritat és que ajuda molt, perquè, clar quan té una repercussió que quan publiques algun gos que està en adopció, un gat...
1: Qui s'encarrega de xarxes, aquí?
2: Doncs pues mira, està Laia, que és la que porta el tema xarxes, i després, bueno, té també l'ajuda de...
3: De la Viviana, de l'Ari...
2: Sí.
3: I, de la Lídia...
2: Entre elles ho porten i...
3: Però principalment la Laia.
2: I la veritat és que fan una feina molt bona sí. perquè...
1: Una visualització molt bona.
2: Han de fer vídeos, han de fer textos, han de fer... Sí. Clar, s'ho treballen molt
0: que i... Que tot és feinada.
2: I això ajuda moltíssim.
1: No, bé, sortir a TV3 i tot, no?
2: Sí, programa... sí.
3: Bueno, va sortir.
2: Sí. Va ser molt intens. Sí, vaig ser. El dia que vam gravar va ser molt intens i la veritat és que va ser una experiència molt bonica. I, a més, pues, clar, també que et pot veure molta més gent i que puguin saber on està la protectora de Parets i què es fa a Parets i això pues, és molt gran.
1: Fa 4 dies que ara esteu al capdavant, tot i que havíeu estat a la Junta Directiva. Teniu idees noves? Teniu propostes noves? Cap on ha d'anar la protectora d'animals de Parets? Què creieu?
0: Cap a la cima. Pere?
2: Sí, tenim moltes idees i volem fer coses, però bueno, anirem mica en mica. Una de les coses que volem també pues, poder fer més feines amb el tema dels gats, que elles sempre ens ho diuen, i el tema de gats, pues, ara intentar fer més per...

0: per
1: colònies,
0: per
1: ells, sí,
0: per ells,
1: sí.
0: I...
2: Les colònies, les alimentadores... No és, bueno,
3: bueno,
2: no,
3: amb el dia a dia.
2: És el dia a dia.
0: El dia, a dia.
2: Però és una feinada molt gran i dius... amb tot el cor, eh? Plogui, nevi, o sigui, saps? És un... Jo estic molt, molt contenta i estem aquest exemple, no?, de seguir endavant, tot i que costa moltíssim, que són hores del teu temps, són, bueno... En fi, no
1: i això que
2: paraules.
1: Sembla que siguin animals que potser no s'han d'estar tan a sobre com els gossos,
3: bueno,
1: no?
3: Això no és
1: veritat. Però també
3: no,
1: jo crec no, que sí, no?
2: No, perquè tots tenen cara i ulls, de veritat. Quan ja portes molt temps en les colònies i en els llocs que vas, tots tenen un, no sé, una cara, una forma de ser, i te'ls estimes cadascú. Llavors, si li diuen a una alimentadora que avui no hi vagi, li costa la vida.
1: M'ho imagino.
3: Però sí, perquè t'estan esperant, al final.
2: És que t'estan esperant, exactament.
1: Clar. Lògic, no.
0: No, i que són vulnerables, també.
3: Són molt vulnerables.
0: Que no són... Hi ha vegades que pensem que es poden buscar la vida ells sols i no és així. O sigui, són animals també que s'ha d'estar per ells, que es posen malalts, que quan van a la colònia pues, ells tenen que veure quin, si hi ha algun
1: lògic.
0: Que no es troba bé.
1: Lògic.
3: Si hi ha algun de nou que t'han deixat a la colònia.
2: Hi ha moltes.
0: Si n'hi ha petitons. Sí. Si hi ha mares...
3: Molta feina.
1: Sí. No, hi ha una feinada.
3: A vegades hi ha més feina fora, amb
2: sí,
3: el cas
2: més...
3: que dintre de la protectora.
1: Lupe, quin horari feu?
3: De 9 a 1 i de 6 a 8. Tots els dies.
1: Tots els dies. Això diumenges també, eh?
3: També.
2: Sí, no.
0: 24/7.
1: I en públic?
3: Públic dimecres, de 6 a 8,
1: sí.
3: I el cap de setmana d'11 a 1.
1: Vale.
3: Però 24 hores al telèfon, a tots els puestos.
1: El telèfon és el Pere.
3: Bueno,
2: sí.
3: Ara som jo.
2: Ara la Lupe.
3: Ara més jo.
0: Ara una mica més ella.
1: Sí, jo a vegades escric al WhatsApp, a vegades, i ens surt un missatge i ja us atendrem aquí
3: el
1: més ràpid possible, no?
0: Sí, sí. Sí.
1: Perquè, lògicament, entren moltes comentaris
0: moltes.
1: I molts.
0: Moltes. Sí, ara, bueno, ara ja. Em porta ella. Jo porta...
3: Trucades moltes. Cada dia moltes.
1: Però veig que us agrada, eh? Vull dir que vosaltres teniu les vostres feines.
3: Bueno, jo ara mateix no.
1: Però la Pere sí, per exemple.
0: Sí, jo ara... Estic a la... Bueno, estic treballant, el que passa que, bueno...
1: No ho diguis, que no s'escolta ningú. Però és veritat, vull dir que... I tu ara deus estar jubilada, tu...
2: Sí.
1: Però clar...
2: Però, bueno, jo
1: però
2: dic una
1: joves,
2: cosa...
1: Però hi ha hi ha la Lídia, l'Ari...
2: El problema és
1: treballen.
2: Que una jubilada té més oportunitat d'estar a on sents que has d'estar,
1: sí.
2: I els que són joves, doncs, evidentment, han de treballar, han de tenir els seus horaris, i tot i això s'impliquen, eh? Però, vull dir, jo, doncs, al ser jubilada, encara que tingui molta feina i podria estar en un altre lloc, necessito estar, doncs, controlant també, no sé, és que ens pensem que sense un no faran res, seguirien igual, però
1: està
2: saps,
1: clar.
2: En el cor t'ho portes. I
1: què diries a la gent perquè s'apunti a la protectora i que col·labori? Pere.
0: Home, doncs que vingui, que
1: necessiteu gent.
0: Que necessitem sí, gent, que
2: sempre.
0: Necessitem gent tan voluntari de lo que és el torn, com passejadors, i que vinguin perquè és una causa molt bonica i...
2: Sí.
0: I podran, doncs, la veritat és que disfrutaran, podran interactuar tant amb gossos com amb gats, perquè a part d'interactuar amb els gossos, poden també, el que són les gateres que tenim, doncs, hi ha gossos
2: millor,
0: que necessiten socialitzar i necessiten temps, i la veritat és que podran interactuar amb ells, que és una tasca molt bonica i res.
1: Hi ha alguna cosa a afegir?
0: Fem una crida doncs, per això, perquè vinguin i...
1: La nova junta directiva vol afegir...
3: Bueno, alimentadors del carrer, també.
1: Vol
3: no
1: afegir...
3: tot és la protectora.
1: I voleu afegir alguna cosa d'idees o alguna cosa que voleu fer?
0: Res, bueno...
1: Anirem sortint a sobre.
3: Ho estem valorant cosa, no? Tot, una mica.
0: Pues això, que continuarem com hem fet amb aquesta tasca durant aquests anys, continuarem fent aquesta tasca tan bonica i treballant i donar pues, la màxima qualitat de vida als peluts que tenim a la protectora.
2: Ja t'hi digo jo.
1: Com,
2: sí,
1: com sempre, digues.
2: Perdona, que ells també fan d'acollida.
3: De cases d'acollida.
2: De casa d'acollida, dels gatets, sobretot, però bueno.
1: Què vols dir, cases d'acollida?
3: Bueno, però nosaltres tenim gatets d'acollida, que no poden estar a la protectora perquè estan malalts,
1: però venen
3: a casa. tenim moltes cases d'acollida.
2: Moltes cases d'acollida.
3: Però nosaltres som un d'ells.
2: Que també és una tasca superimportant.
0: Sí, però la veritat és que aquest any ha sigut molt...
3: Molt tranquil.
0: No, em referia molt bonic perquè hem tingut moltes cases d'acollida. La gent ens ajuda i això va molt bé perquè hi ha vegades que si has de tenir un control de medicació i tot amb un gat...
3: Amb un gat petitó, doncs està en cases d'acollida. Pràcticament el 90% dels gats petits han estat en cases d'acollida. No ha estat cap a la protectora.
0: És un altre tipus de voluntariat, està també.
3: Sí, no dona tanta feina després a nosaltres.
0: Però, bueno, posant casa seva sí, i posant... Sí, sí. I...
2: El
3: seu temps, els seus diners i tot.
1: Doncs hem tingut en Pere Díaz, Lupe González, Marc Espinassa, la nova junta directiva de la Protectora Animals de Parets. Citem el dia, el vespreig, o el tardeo, vespreig. O el tardeo en castellà, tardeo, que és el dia 24, a Casal de Gambutxosa, aquell que s'havia fet tal dia i és per la pluja... Les pluges tremendes. Us va afectar les pluges a la Protectora? No. A la Garondies em sembla que sí, però sí.
2: Perquè ja plourà.
3: Bueno, es van mullar, però les instal·lacions va aguantar bé.
0: A Granollers va ploure
1: molt. Més molt, que aquí, molt, sí, molt, sí, més. Molt més que aquí. Doncs que us vagi molt bé, molta sort amb aquesta vostra etapa aquí a... No, continua l'etapa de aquí a la Protectora i res, que us vagi molt bé, que ja sabeu que teniu aquí els micros. Sempre tenim voluntaris, eh? Entre el David González, el Rocadoc i els que em digueu vosaltres, doncs tindrem voluntaris aquí per explicar la seva experiència. Que us vagi tot molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
2: A veure.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vàver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Hi ha una màgia que no té truc.
9: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
10: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
11: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
12: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
13: Perquè quan parles, fas màgia.
14: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
0: Informa-te'n a l'Oficina de Català de Parets al telèfon 93-573-9805 o a parets@cpnl.cat.
15: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
16: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
17: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.
18: Servei de petició de recollida de mobles a través de l'app Parets. Caldrà disposar d'un usuari registrat i anar a l'apartat d'incidències i peticions per fer el tràmit. Cada petició té un màxim de 5 mobles per servei, que han d'estar prèviament desmuntats i poden ser des d'armaris i prestatgeries fins a cadires i tauletes. L'Ajuntament notificarà la data i l'hora de recollida. De totes formes, la disposició dels residus s'haurà de fer a davant de la finca a partir de les 8 del vespre del dia anterior i evitant les molèsties a la resta de veïns i veïnes.

0: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
1: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
2: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dimecres, aquest 14 d'octubre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que el govern paretà congelarà impostos i taxes. És la prioritat de cara al pròxim 2027. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També repassarem els pròxims cursos, formació i tallers que ofereix l'SLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. En breu començarà una nova campanya de l'esporga de l'arbrat viari al nostre municipi. Com sempre, amb dues xerrades, amb dues sessions informatives sobre la campanya, tant a la zona de l'Eixample com a la zona del barri antic. S'acosta el Dia Internacional del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer, com tots els anys, organitza una activitat que repassarem i us recordarem coincidint amb aquesta efemèride. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà dels vestits de núvia. Heu parat mai a pensar per què els vestits de núvia són blancs i per què es diu lluna de mel? Doncs aquestes dues curiositats a la part final del nostre informatiu, com a nota curiosa, l'apunt del dia, i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Tres a Parets del Vallès té previst congelar impostos, taxes municipals i preus públics de cara a l'any vinent, al pròxim exercici 2027. L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta dels grups municipals de l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Vam parlar amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem, nosaltres hem començat a recaptar els serveis de tots els nostres serveis ja dades i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca.
2: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors, no s'ha disparat només el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població, doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas, bueno, en general se'ns han encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: Pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratants i paratanes davant l'augment del cost de la vida dels darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindrà en els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos de la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Villa, que és coach i expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre, al llarg de 3 sessions, en horari de matí, d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP igualment, que es farà també un altre curs, una altra formació, sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller curs s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de 3 sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP, i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP, i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situada al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
0: Notícies.
1: La pròxima setmana, dilluns 19 d'octubre, començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb veïns i veïnes del barri antic el dilluns dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda i a la sala d'exposicions de Can Rajoler, i el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat en voreres, com dels arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, la lleu l'allujament de la copa dels arbres per evitar que entrin en contacte amb les línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. La pròxima setmana, dues sessions informatives sobre aquesta campanya de l'esporga oberta a tota la ciutadania. Recordem, dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Can Rajoler per l'arbrat de la zona del barri antic, i el dimecres 21 d'octubre també a les 7 de la tarda, i en aquest cas al casal Sant Jordi, pels veïns de la zona de l'Eixample.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: L'Associació Parets contra el Càncer organitzarà el pròxim divendres 23 d'octubre a partir de les 6 de la tarda i a la Sala Serra Cooperativa dues activitats amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama. El programa inclou a les 6 de la tarda un taller de cura del sòl pelvià a càrrec d'Inés Nissa, que és instructora oficial, i tot seguit una xerrada sobre medicina integrativa en oncologia a càrrec de Núria Gisbert, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia i màster en Medicina Integrativa. Recordem que el dia 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer cada any organitza activitats per recollir donatius per aquesta causa, com la posada de llaços rosa. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació Parets contra el Càncer, la Marta García, i ella ens parla dels diferents actes que faran durant la setmana al voltant del 19 d'octubre.
3: Doncs, bueno, doncs enguany ja estem també, ja tenim tot preparat per una mica, doncs, per la Setmana Internacional del Càncer de Mama. El dilluns, dia 19, fem la postulació al mercat setmanal de l'Eixample i davant de del Fort

0: integrativa, ¿vale? Ella es, té un màster en medicina integrativa i també ella és metge, d'acord? Aviam, sembla que ja és tot.
1: Parets contra el Càncer és una entitat d'ajut als afectats, afectades de càncer i als seus familiars durant tot l'any realitzant diferents tallers i activitats oberts a la ciutadania. L'entitat té la seva seu a l'edifici de Corefo, a l'Avinguda Catalunya 74, a l'Eixample de Parets. Durant tot l'any fan activitats per tal de poder tirar endavant l'associació tan necessària i beneficiosa per a la societat. L'entitat ofereix a les seves sòcies de forma gratuïta serveis de fisioteràpia, presoteràpia, psicooncologia, al servei d'una nutrició nutricionista i el servei de podologia, una entitat molt activa que té una mitjana de 1.000 visites a l'any als pacients i familiars de l'entitat amb les diferents especialistes.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Fins al pròxim 1 de novembre es pot visitar la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. Allà s'hi exposa la làpida que va ser trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès i que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys que van morir el 28 de gener del 1939 al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de les 3 de la tarda a les 8 del vespre i també els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda. Aquest dijous, 15 d'octubre, es farà l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila i en cas de pluja es traslladaria a la sala d'exposicions a Can Rajoler. Es farà la benvinguda a les 18 hores a les 6 de la tarda i la lectura tot seguit del manifest institucional. Hi haurà parlament del representant de la taula Memòria Històrica de Parets del Vallès, un recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets, parlament de cloenda a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i l'acte estarà acompanyat musicalment de la mà d'en Jordi Azagra, que és director de l'Escola Municipal de Música de Parets del Vallès.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: I aquest dijous, 15 d'octubre, 5:45 de la tarda, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza l'acte amb motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. L'acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista. L'acte d'homenatge al president Lluís Companys, assassinat per la dictadura franquista el 1940, commemora els 86 anys del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Un acte que se'n realitzarà al Parc La Linera, tot just davant del monument Escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
4: Acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el Castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en d'altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els paratans i paratanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Aquest dijous 15 d'octubre, 5:45 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del Govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat en mans de l'Estat espanyol. Seguir recordava també els paratans represaliats.
4: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que, en aquest cas,

0: parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Saguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells van morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta, recordem que van ser afusellats precisament al Camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasch, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: L'acte d'aquest dijous, 15 d'octubre, tindrà lloc al Monument als Represaliats pel Franquisme, obra d'en Josep Plandiure, situat al parc de la Linera de Parets del Vallès, homenatge a Lluís Companys i als represaliats pel franquisme, els paretans, també tindrà un record.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: La colla de Diables a Parets va participar aquest passat cap de setmana a Caldes de Montbui en el correfoc Crement Caldes. La colla va ser convidada pels Diables de Caldes per primera vegada i estaven molt contents per participar en aquesta festa vallesana. La plaça de la Font del Lleó de Caldes va ser el punt de trobada d'aquest correfoc. Hem parlat amb l'actual presidenta de la colla de Diables Parets, la Sílvia Noguer, que agafa el relleu del fins ara president Òscar Pesquer. Ella ens parlava d'aquesta sortida i de l'agenda propera de la colla.
3: Doncs estem molt contents i amb moltes ganes perquè és dels primers correfocs que fem fora de Parets i és un poble nou, un poble on no hem cremat nosaltres mateixos i ens sembla molt interessant i molt guai. Segur que bé, és un poble on es viu molt la cultura i ho gaudirem molt. Va ser un espectacle poder veure la bèstia cremar en aquests carrers i en aquestes places on la cultura es viu al 100%. I ho vam viure molt intensament. Doncs la colla, al cap i a la fi, és com una família. Llavors, poder participar amb la teva família en llocs així tan importants per cadascú és un moment molt especial. Doncs ara tenim bastantes sortides seguides i després volem tornar a fer tots els actes que fem a Parets i hem implementat algun acte nou com el Despertafoc i el continuarem mantenint.
1: Aquest passat dissabte van participar de la cultura de foc a Caldes de Montbui i van cremar pels seus carrers estrets fent sonar els tabals i omplint cada racó de foc. Va ser espectacular, però sobretot van viure una d'aquelles nits que els recorden que el millor del foc és fer colla i compartir moments. Escoltem ara un altre dels membres de la colla, Antoni, que ens parlava d'aquesta i d'altres activitats de la colla Diables Parets.
4: Molt bé, una sensació d'estar un molt temps de baron amb la colla i tornar a cremar ha estat unes vibres molt bones amb tota la colla i tots junts, no hem passat molt bé i tot. Sí, ha hagut molt rotllo i ha hagut dos incidències una mica fortes, però no exageraran tot i no hem passat tots molt bé, hem gaudit molt de l'oportunitat de cremar una altra colla i anar a un altre poble a experimentar un altre correfoc i tot, i formar vínculs amb altres colles i tot bé.
5: Bueno, i també veu anar a l'Aquelarre, no? La colla, tu vas anar, no? Si no m'equivoco, què va semblar?
4: Molt bonica i una molt bona experiència per anar una vegada o moltes, com si t'agrada molt la pirotècnia o no, i em van passar molt bé a moltes sortides que en fem i aquesta va ser molt especial i tot.
5: Bueno, i per tu què representa estar a la colla de Diables?
4: Representa un vincul més com ja d'amics, de família, perquè tots ens respectem molt i som molt units i fem coses a part de, a lo millor, sopar i tot això abans de cada actuació i és molt vincul familiar.
2: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'Institut de Salut Mental de Mollet, que es començarà a construir el 2027. El ple d'aquesta població de Mollet del Vallès va aprovar inicialment aquest pla especial perquè es pugui fer l'edifici a la Ronda dels Pinatons. Mollet en va donar llum verda la passada setmana al pla especial urbanístic que permetrà construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, que promou la Fundació Sanitària Mollet i pretén agrupar tots els serveis que s'ofereixen a la ciutat en l'àmbit de la salut mental. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tot el plenari. Amb aquest nou pas, el nou Institut de Salut Mental es començarà a construir l'any 2027, segons els càlculs que va fer des de l'Ajuntament la pròpia alcaldessa Mireia Dionisio. I les obres de construcció haurien d'estar llestes per l'any 2028, sempre que es compleixin els terminis. El pla especial actua sobre una parcel·la situada als terrenys que hi ha a continuació de l'edifici Campus, a la Ronda dels Pinatons, en direcció a la rotonda de la Farinera. Una vegada aprovat inicialment el ple, està previst que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat en faci l'aprovació definitiva i immediatament la Fundació Sanitària Mollet iniciï els tràmits de la llicència per començar les obres, segons van comentar en el ple mateix. El centre en reubicarà en un nou edifici tota l'atenció de salut mental i addiccions per a infants, joves i adults, que ara s'està fent a l'Hospital de Mollet. En concret, es preveu duplicar els espais que ara es dediquen a la salut mental i augmentar el servei amb 66 llits nous que contribuiran a passar de 160 a 226 llits, amb un increment del 41,25%. Ara també, en aquest cas, important saber que es podrà començar a construir a partir del 2027 aquest Institut de Salut Mental a la veïna població de Mollet del Vallès. D'altra banda, ens anem a les Franqueses del Vallès perquè commemora el Dia del Dol Gestacional amb dues activitats. Aquest ajuntament organitza un monòleg i un acte simbòlic el pròxim divendres i dissabte 16 i 17 d'octubre per visibilitzar la pèrdua de nadons. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha programat dues activitats divendres i dissabte per commemorar, com dèiem, aquest Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, una jornada dedicada a les famílies que han patit la pèrdua d'un fill. El divendres, el primer dia, el 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Casal Cultural de Corró de Vall, acollirà el monòleg Jim Kamama. L'espectacle, creat i interpretat per la vallesana Lorena Serra, narra la seva experiència personal amb la infertilitat i les tècniques de reproducció assistida, abordant les vivències emocionals, físiques i econòmiques associades. L'actriu estarà acompanyada per un còmplice escènic que introduirà elements musicals. L'accés a aquesta activitat és gratuït, però requereix la retirada prèvia d'entrada a través de entrepolis.com. I l'endemà dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, al cementiri de Corró de Vall, serà l'escenari de l'acte commemoratiu central, organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb ENEI, Associació Espai Nadó, Espai Infant Les Franqueses. L'esdeveniment inclourà un parlament del regidor de Sanitat i Salut Pública i la lectura d'un manifest institucional. La commemoració culminarà amb un gest simbòlic en memòria dels infants i el dol que sovint passen desapercebuts amb l'acompanyament musical de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses del Vallès. Amb dues propostes busquen donar visibilitat al dol gestacional perinatal i neonatal, creant espais per a la reflexió, el record i el reconeixement d'aquesta realitat molt sovint silenciada. I acabem el repàs a la comarca parlant d'un espectacle al mig de la Porxada. Tindrà lloc el pròxim dimarts 20 d'octubre a partir de 9:45 del matí. Es farà un espectacle de dansa de carrer per a les escoles de Granollers en aquest espai. Serà el dimarts 20 d'octubre a la plaça de la Porxada que aquest espai es convertirà en un escenari a l'aire lliure per acollir dues sessions de ASEC, un espectacle de dansa de carrer de la companyia La Pulposa, adreçada a les escoles, als escolars de Granollers. Les representacions tindran lloc, com dèiem, a 9:45 del matí i també a 11:00. I comptaran amb la participació de l'alumnat de les escoles Pere Anton, Educem, Ferrer i Guàrdia, Salvador Espriu i Anna Mogas. ASEC proposa una trobada amb tres viatgers misteriosos, en Ney Ney, en Ximiri i en Marmelón. Els tres personatges semblen perduts. Ningú no sap d'on venen i ells mateixos ignoren cap a on es dirigeixen. Malgrat les diferències, tots tres comparteixen una dedicació gairebé obsessiva envers una planta que els acompanya durant el viatge. A través del moviment i del llenguatge corporal, l'espectacle convida els infants a endinsar-se en un univers ple de singularitats i situacions inesperades. Aquesta activitat l'organitza l'Associació Cultural de Granollers amb l'objectiu de difondre i promocionar les arts escèniques i l'educació cultural dels infants. Treure els espectacles al carrer permet apropar la cultura als més petits i convertir els espais públics en llocs de trobada, descoberta i participació. Amb iniciatives com aquesta, la SEC Granollers treballa per fer de la cultura una experiència accessible per a tothom i per continuar reforçant el vincle entre les arts, les escoles i la ciutat.
2: El temps a RAC 107 FM.
6: Important canvi de temps sembla que s'està preparant de cara al cap de setmana. Hola, què tal? Doncs abans que aquest canvi que ara esmentarem, estem tenint unes jornades molt plàcides aquí a Parets del Vallès, jornades amb el cel molt variable com avui dimecres, que es presenta una jornada pràcticament calcada a la d'ahir, amb unes temperatures que en conjunt tampoc varien gaire. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, amb una mínima que sí que estan més baixa respecte a les últimes matinades avui de 15 graus. Doncs bé, avui a les hores centrals del dia aquestes màximes tornaran a rondar entre els 25-26 i de cara a dijous i divendres poques variacions tindran. Sí que és cert que inclús la temperatura podrà pujar lleugerament i fregar fàcilment aquests 27 graus. I com dèiem, canvi important de temps de cara al cap de setmana i és que podríem estar davant d'una forta llevantada que ens portaria precipitacions que serien generals i també molt destacades. Ens podria deixar quantitats prou importants també aquí a Parets del Vallès. Però aquesta situació no només duraria el cap de setmana, sinó que a inicis de la setmana vinent aniríem acumulant dies de molta precipitació. I tot plegat també amb una baixada a les temperatures, on sembla que tindríem un ambient molt més propi per l'època de l'any que no aquests darrers dies. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Mitja Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parlen de vestits de núvia i lluna de mel. Us heu parat a pensar mai per què els vestits de núvia són blancs? El vestit de la núvia no sempre ha estat de color blanc. Aquest costum va començar al segle XIX amb la reina Victòria, que va escollir casar-se de blanc en comptes de fer-ho amb el tradicional color platejat amb el que s'acostumava a casar la reialesa. Abans de posar-lo de moda, la núvia optava per un vestit que també pogués fer servir en altres ocasions especials. Cada color tenia un significat diferent. Si triava el color blau, significava que l'amor seria etern. Si triava el color perla, que viuria en un remolí de sentiments. El color cafè, que sempre es viuria en el poble d'on es procedia. El vermell significava que la núvia desitjava la seva pròpia mort. El groc significava pena per qui es casava amb ella. El verd va tenir molts significats, ja que podia significar pena de ser vista, pels irlandesos era el color tradicional, i per altres cultures era símbol de promiscuïtat. El color rosa era sinònim d'esperit que s'enfonsava. El color gris significava que la núvia marxaria lluny i el color negre significava que es desitjava tornar. Després va ser considerat el color de la mala sort. Actualment totes aquestes tradicions han quedat enrere i podem trobar vestits magnífics, tot i que encara potser el color per excel·lència és el blanc amb tots els seus matisos, però també n'hi ha d'altres que són ben rebuts. I ja que parlem de noces, parlem de per què es diu lluna de mel. L'expressió lluna de mel fa referència a la nit de noces i al període posterior a les noces que els nuvis passen junts. En la civilització teutònica, avui Alemanya, hi havia el costum de celebrar els casaments durant les nits de lluna plena. Després de la celebració, la parella de nuvis havia de passar els 28 o 30 dies posteriors una lluna sencera, fent l'amor, menjant dolços i bevent hidromel, un beuratge fet amb licor i mel. Tot això servia per tenir fortuna i prosperitat durant la vida en parella. D'aquí ve l'associació que hi ha de la mel i la lluna en els casaments. Avui dia el concepte lluna de mel s'ha reinventat i associat a l'esperat viatge dels somnis que fan els nuvis després de la cerimònia, mentre que els vertaders orígens d'aquesta expressió han caigut en l'oblit. El viatge s'acostuma a fer a algun lloc romàntic i sovint llunyà i exòtic, i també és un dels moments més esperats i plaents per la parella, en el qual s'aïllen per iniciar la seva vida en comú, la seva vida matrimonial.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a 8:15 del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres, 14 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, notícies.
1: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
2: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho han fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no hi he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
1: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a la zona de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem a l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
2: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.
0: RAC 107, notícies.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys. Hi haurà manifests, parlaments i un recital poètic. El dijous 15 d'octubre, homenatge al president Lluís Companys a la plaça de la Vila.

Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Divendres 13 de novembre, a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

No sé com dir-te que em crema ja massa l'espera. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llum als teus ulls que es

I gave my soul to the thing that you admire. I caught it.

Sure. Eat this.

0: RAC 107, notícies.
1: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
2: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho hem fet arribar diverses vegades, tant al circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no ja he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
1: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a la zona de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
2: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
1: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya a Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara, el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.
0: RAC 107, notícies.
3: Good times for a change. Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Passant 8 minuts de les 10 del matí i avui torna el diafragma amb l'associació fotogràfica Parets. Tenim aquí a tres representants de l'associació, com és en Miquel Portell, a qui saludem. Miquel, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Benvingut als estudis. Què tal?
2: Bon
1: com
2: dia
1: estàs?
2: A tothom.
1: Després d'uns quantes setmanes sense venir aquí...
2: Bé, però...
1: Teniu coses per explicar, eh?
2: Mare de Déu, si en tenim. La fotografia no s'acaba mai. Igual... Sempre hi ha alguna cosa per parlar de fotografia.
1: Igual com Juanjo Carrasco, veritat, Juanjo?
3: Bon tal? Dia, sí, com sí. Estàs? Avui tenim moltes ganes d'explicar coses i moltes ganes de xerrar, com sempre.
1: I en Ramon Maria Saurí, què tal?
4: Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia. Bé, parlant una mica de... Com sempre feu unes activitats que fa l'associació... Així, en resum, heu fet moltes coses, esteu contents... com ho valoraríeu tot plegat?
3: Bueno, bé, o sigui, hem passat l'estiu, perquè no ens veiem des del mes de juny, crec que va ser, i bueno, nosaltres no hem parat, o sigui, vam fer les activitats previstes pel mes de juliol, Festa Major, sobretot, que va ser el més important. Vam parar uns dies pel mes d'agost, perquè tothom marxa de vacances i també tenim dret. I vam començar el setembre doncs, amb molta força, preparant sobretot les activitats que eren de començament imminent. Que una d'elles que volíem ressaltar molt és que ja han començat els tallers de fotografia. Recorda'm el...
2: A Can Butxosa.
3: A Can Butxosa, ara no em sortia el nom, perdó. Fem com tres sessions que duraran des de l'1 d'octubre que vam començar fins a finals de maig. I estaran dividits en fotografia mòbil, que és el que hem començat, que farem més o menys durant 6 setmanes, un dia a la setmana, dijous de 7 a 8 i mitja. Després continuarem amb iniciació bàsica sobre fotografia, que la farà el company Ramon. I després, això farem, suposo, unes 8 setmanes o així, no, Ramon?
1: En què es dedicarà la teva...
4: A veure... Tinc clar el que vull explicar o el que volem explicar. El que sí que et diré que he d'aprofitar el Nadal per preparar-ho, perquè ara estem amb el tema dels pastorets. Fem un spoiler, perquè l'Associació Fotogràfica també hi participem. Tenim una representació dels pastorets 19-20 de desembre i ara les meves energies estan en preparar això i no tinc gaire temps per res més. Acabat el 20, he de començar ja a desenvolupar els powerpoints que tinc preparats per aquest curs, que bàsicament, què és? Pues el que comentem moltes vegades, que la gent vulgui fer fotografies, que vulgui disparar, que vulgui aprendre, amb una càmera més bona, més dolenta, més senzilla, més complicada, però que tinguem ganes de disparar, posar la càmera en mode manual i tenir els quatre conceptes amb els quals ja et pots bellugar. Parlem d'una forma molt pràctica, res de grans teories que la gent es cansa i... No, anem a fer una forma pràctica, que la gent porti la càmera, explicarem pues, allò de l'obertura, velocitat, ISO, que quedi clar, que la gent aprengui una mica, si vaig de viatge, pues, a fer quatre fotos de record que em quedin maques, si faig alguna cosa, alguna celebració a casa, pues, com podem fer-ho amb un interior... Bueno, les quatre cosetes bàsiques per anar-se defensant. I llavors això ho combinarem amb alguna sortida, sigui per Parets, sigui per Gallecs, o si algun dels participants del curs diu, home, és que jo voldria fer sortida però no sé on. Bueno, doncs parlem-ne, tot es pot fer. Llavors fer una sortida pràctica i després tornar a l'aula, per dir-ho d'una manera, per fer una miqueta d'edició bàsica d'aquelles fotos que hem fet, i fer una miqueta de crítica entre tots, no? Pues mira, aquí la foto no està bé, però no et respira per això, o aquí l'enquadrament no està bé per l'alt.
1: Quan començaríeu aquests talles?
3: Aproximadament... Hem començat de l'1 d'octubre amb taller de fotografia amb mòbils, que això
1: aquest
3: ho
1: faré...
3: El faig jo, l'estic fent jo. La idea és, com explicava el Ramon, és fer uns tallers que aniran seguint un darrere l'altre, però que els volem fer molt dinàmics. Vull dir, portem un guió perquè hem de portar un guió, perquè la gent et demana el primer dia què farem. Bueno, portem un guió. Però el que volem és adaptar el curs a les necessitats dels alumnes que venen. Correcte. Llavors, si un alumne diu, és que jo vull fer... un paisatge amb la meva mare davant. Pues aprendrem a fer paisatges amb una persona al davant i com s'han de col·locar, etc etc. Però ho farem molt pràctic. Vull dir, en funció de la necessitat de cadascú i el que vulgui aprendre cadascú.
1: Aquest l'has començat tu, el del Ramon Maria comença més tard.
3: Sí.
4: Passat Reis.
1: Va, Passat Reis.
3: I després hi ha
1: una... I el teu com està anant, per cert?
3: Està anant molt bé. Està... O sigui, aquesta setmana farem la tercera sessió representa... Sí que és cert que el plantejament de la fotografia en mòbil, com que s'ha plantejat en mòduls, clar, vull dir, el primer mòdul va a continuació del segon, del tercer i del quart, i van tot seguit. Si et perds el primer mòdul, és una mica complicat que després el segon ja ho enganxis tot. Però, bueno, ho intentarem perquè la gent té també les agendes que té. Però està anant prou bé. O sigui, avui ja he començat a rebre imatges dels exercicis que vam posar la setmana passada i, d'un-hi-do, per haver fet només un dia d'edició de programes d'edició de fotografia en mòbil, estan sortint unes imatges xulíssimes.
1: Home, aquest deu interessar, perquè molta gent va amb el mòbil, eh?
3: Sí, i és que la idea és de... Perquè va venir una companya que està venint al curs que va dir, és que a mi em fa ràbia que faig una foto i el meu fill sempre diu que no són bones. Dic, bueno, doncs acabaràs el curs aquest dient que el teu fill t'enviarà les fotos perquè se les arreglis. Perquè, i realment està passant, o sigui, la gent m'està enviant imatges perquè demano que sigui l'abans i el després de l'edició, i no té res a veure una cosa amb l'altra. I només hem fet una sessió d'edició, vull dir, quan acabem, pues, jo suposo que farem coses molt interessants.
1: Bé, són tallers que es fan tots a on? Al mateix casal?
3: Sí, a Can Butxosa, sí.
1: A Can Butxosa, sí. Es fan tots a Can Butxosa.
3: Sí, sí.
1: Bé, què destacaríeu del que heu fet? Així, en resum, perquè veig que hi ha moltes coses.
2: Bé, voldria ampliar una miqueta aquesta part, que és la important, la difusió nostra de la fotografia... a la gent del municipi i el que no és del municipi que s'hi vulgui apuntar, i una cosa que encara no saben els meus companys, que s'amplia els cursos el segon semestre, ampliarem el vídeo. Llavors els dimecres ho dedicarem a vídeo, també el mateix horari, de 7 a 8 i mitja, i els dijous els dedicarem a fotografia.
1: Val.
2: O sigui, continuarem tot el que és fotografia, però també hi haurà aquesta part de vídeo pel que vulgui pues, acollir-se i fer de la fotografia que ha fet, passar-ho a vídeo o directament a vídeo, en fi, treballar, ja diguéssim, amb imatges mòbils, per fer, anar dominant tot aquest món de la imatge. També ampliant el que m'ha dit el Juanjo, vull dir, l'èxit que hem tingut, pues, la veritat és que ha sigut, no ho sé, no ens ho esperàvem, jo no m'esperava que tinguéssim la gent que s'ha apuntat, perquè, bueno, això, el món de la fotografia avui en dia, pues, tothom fa fotografies i en sap, i YouTube hi ha 50.000 tutorials i tot, bueno, està tot ja farcit de fotografia, però sí que és el que fer... O sigui, donar importància a el que ha dit el Juanjo, que és dir, fer un taller o cursos adequats a l'alumne. És dir, què vols? Què vols que t'expliquem? Què és el que a tu et sembla que tu no... O que et trobes insegur? O que no et fa vergonya a vegades entrar... escoltar a l'alumne, aviam quin és el seu neguit per arribar a una bona fotografia. Bé?
1: Aquest és el principal objectiu.
2: Aquest és el que pretenem, perquè et dic, avui en dia, pues, fotografia, trobaràs el que vulguis més i tant com vulguis i tot el que vulguis. però crec...
3: Evidentment, un altre dels objectius que ens plantegem és que això serveixi també perquè l'associació pugui créixer. Vull dir, si la gent s'engresca en el tema de fotografies, evidentment la nostra associació no solament és una associació de fotografies, fem tota una sèrie d'activitats que complementen el seguiment de la fotografia, i el que ens agradaria també és que hi hagi més gent que estigui interessada en associar-se i fer coses amb nosaltres, perquè evidentment aprendrem també de lo que ens aportin aquesta gent, no?
1: Està clar. Algú més, Ramon Maria?
4: Bueno, comentar respecte a això de que la gent vingui. Bueno, jo crec que tots els que hem començat fent fotografia, i això és important comentar-ho, no? Tu comences fent algun curset, fent alguna cosa, però si després d'aquests cursos que estem fent la gent no practica... Doncs molt bé, has fet un curs, felicitats, ens ho hem passat bé, però has de practicar. I la forma de practicar i, a més, millorar, no és practico jo sol quan me'n vaig de viatge i faig quatre fotos, sinó venir amb una associació que al final acabem tots aprenent.

0: Estou contents de la participació, que s'ha apuntat gent, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bé, fetes, activitats fetes, n'heu fet moltes, eh? Jo ara no vull anar una per una, perquè no acabaríem mai, eh? Però heu estat a la Festa Major de Vigues, al Parc del Sot d'en Barriques. Estem parlant ja des de juny. A la sala, veu, a la sala d'entitats de Canaon, veu metro el veredicte del concurs de fotografia de la Festa Major d'estiu. Si voleu dir quins són els premiats, vosaltres mateixos, eh?
1: Bé, un incís que potser no hem dit. Pel tema cursos, el que es vulgui apuntar a un curs de Can Butxosa, tenim una adreça de correu, que
0: digues,
1: és
0: digues.
1: cursos@fparets.com o el diafragma@fparets.com. És a dir, de, tant una adreça com l'altra, però si teniu una persona que té interès amb el, i profunditzar més informació sobre els cursos, sí, que s'adrecin aquests dos correus i els contestarem el més aviat possible.
0: I què diríeu de les activitats que heu fet? Quins van ser els guanyadors de la Festa Major d'estiu?
3: Bueno, de la Festa Major d'estiu hem fet... es va fer un acte, evidentment, a la Festa Major, llavors sí, la gent que va venir pues, va veure en directe tots els premiats i els premis que es van donar. Es van donar tres premis en primera categoria, que van guanyar la Marina Maestro en primer lloc, en segon lloc en Miquel Portell i en tercer lloc el Juanjo Carrasco. I de premi local, que n'hi havia dos premis. El primer premi va ser per la Montse Dols i el segon premi pel Ramon Maria Sorí.
0: Molt bé, això són els premis. Veig que s'ha agafat una enrefredada. Això passa, sí, per anar tant... sortir... que això has de calmar, tant sortir fora a fer fotos o no?
3: No, bueno, jo suposo que és hi ha molta passa, però, evidentment, aquests canvis tan bruscos de temperatura, que el mateix està suant, que refresca per la nit i t'agafa pues, amb màniga curta, pues, una mica de tot. Però sí, aquesta vegada m'ha agafat. Però...
0: Bueno, veu anar pel matí el 27 de juny a Canoms per dur a terme un taller de fotografia per captar l'impacte de diferents fruites de colors.
3: Sí, senyor.
0: Com va anar allò?
3: Allò va anar molt bé, va ser molt divertit i, a més, va cridar molt l'atenció perquè va coincidir que nosaltres era un taller intern dintre de... Vam parlar a principi de temporada que durant tot l'any farien 8 tallers interns per aprendre a fer servir els flaixos. Aquest era un d'aquests 8 tallers que es feien i el proper el farem el dia 16, crec que és, el 16 o 17, ara no recordo ben bé. Mm-hmm. I va coincidir que estaven fent també actes els gegants i els diables. Aquesta activitat la vam fer al pati de Canoms i estaven fent ells activitats i s'acostaven pues, per preguntar què estaven fent, què estaven fotografiant i va cridar molt l'atenció. I llavors hem aprofitat per el que parlarem una mica més endavant de la recuperació de les festes d'entitats. Tornarem a fer aquest taller dintre de la fira aquesta d'entitats de xarxa i perquè la gent ho vegi, també.
0: Veu estar la Diada del Soci de la Penya Blaugrana, el Festival de Curs a Pedra del Diable, també el veredicte del Fotogràfic 2026, millor dit. Quin van ser els guanyadors? Ramon Maria?
2: Sí,
0: categoria Bodegó.
3: Sí.
2: Era el de Fotogràfic de Bodegó.
3: Sí.
2: Sí. El primer premi va ser Antonio Janés, que aquest no pertany, una persona que no pertany a l'Associació Fotogràfica de Parets. Uh-huh. Segon premi, la Carme Gavilán, que tampoc és de l'Associació Fotogràfica de Parets. I el tercer,
0: Josep Lloret,
2: que tampoc és de l'Associació Fotogràfica. Remarco que no és de l'Associació Fotogràfica, perquè no diguin, no, és que aquests munten aquí coses per ells.
0: No,
2: aquí...
0: Si guanya algú, gent de fora, també.
2: Si algú fa millor que nosaltres, guanya. Sigui de casa o sigui fora de casa. I llavors, bueno, uns finalistes, sí, que era la Carmen Gavilán, també va guanyar i va ser finalista, l'Aurora Padilla, i una altra, la Carmen Gavilán, és molt bona fotògrafa, i va guanyar una i dues finalistes.
0: De fet, va guanyar la categoria lliure.
2: I categoria lliure va guanyar la Carmen, també, i aquí el Juanjo com a segon finalista, com a segon premi.
0: I a part, diversos...
2: I uns quants finalistes.
0: Sí.
3: És també recordar, perquè surten molts premis de l'associació, però clar, evidentment els de l'associació participem, però vull dir, els de l'associació no escollim les fotografies guanyadores. Això ve un jurat extern que no pertanyen cap dels membres, dels tres membres del jurat, són membres de l'associació, per tant, són

0: personal independent, que no, ni ens coneixen, el nom evidentment no surt, vull dir, quan es veu la fotografia hi ha el títol de la fotografia i la fotografia, però no hi ha el nom de l'autor, per tant, són escollides pel gust o per l'interès del jurat, evidentment, vull dir, l'associació no té res a veure. No,
1: i a més a més, els nostres grans companys que saben el tema del bodegó, els especialistes en bodegó, eren els ponents, i per tant no podien participar. Tenim el Toni Barbany i l'Aix Viviano, que són els que realment dominen el tema, i clar, no ho presentaran.
2: També veu estar a les 24 hores de futbol sala a Parets, que organitza Parets per la República Junts, va organitzar, tot molt bé, i com no, la festa major d'estiu, que veu anar a diversos actes, veritat?
3: Pues sí, vam estar aquí el que és els concerts que fan, eixamplem la Festa Major, la zona de l'Eixample, a la plaça del doctor Trueta, en la qual vam poder escoltar i fotografiar els grups musicals d'aquí de Parets, el Rock and Fire, Whiskey Rides i en el Dique, tots ells pues, amb música de tot temps i que, bueno, pues, ens vam poder gaudir d'unes imatges impressionants.
2: Doncs sí, i moltes altres activitats, com també veu fer el taller de fotografia amb bombolles, a Sabó...
1: Bueno, a la Festa Major, per una banda, nosaltres ja sabeu que estem a totes, ens agrada estar a tot arreu i veure i fotografiar i tenir un arxiu una mica d'històric, al final, amb els anys, no tenim un arxiu històric de Parets, però alhora no només assistim a aquestes activitats de la Festa Major, sinó que tenim la nostra pròpia activitat. I l'especialista en aquest cas era el Juanjo. Vam fer una activitat de bombolles que el van fer al parc de la Linera, i clar, ja tens la canalla i la canalla s'ho va passar bé, i els pares amb la canalla i els avis amb la canalla.
2: Home,
1: molt bé també.
2: Què, va anar bé?
0: I nosaltres també. Ens ho vam passar molt bé, perquè sempre les bombolles és una cosa que és molt addictiva i és molt cridanera, sobretot per la canalla, evidentment, i si t'agrada pues, la fotografia, pues, clar, pots captar moments molt interessants. Aquest tipus d'activitats les anirem repetint al cap del temps, perquè funciona molt bé, la veritat.
1: A més, és una activitat que... Una cosa és la fotografia de la bombolla, la fotografia de la bombolla en fum esclatant, que són moments que vols... Que, com a fotografia, és el que busques, però després en aquesta activitat hi ha un altre tipus de fotografia, que és la cara d'aquella criatura embadalida veient aquell instant, no? Que no saps si val més la cara de la criatura o la bombolla que està esclatant. I llavors, bueno, aquestes coses, al final, et fan sentir content. Dius, mira, l'esforç de venir, preparar, muntar la carpa, portar tots els... Ja et quedes compensat amb aquelles cares de la canalla.
0: També recordar que aquesta activitat, tots els pares que van venir amb els fills, vam posar a la seva disposició totes les fotografies que es van posar, les tenim penjades amb un drive i els pares tenen l'adreça per poder-se baixar les fotos familiars que vulguin, i si hi ha algú que es va quedar sense l'enllaç, doncs simplement que ens escrigui o a través de l'Instagram i se li facilitarà l'enllaç perquè se les puguin baixar.
2: Bé, veu estar amb el Vall de Gitanes, amb Madi Folk, veu assistir a la reunió d'entitats culturals
1: aquí,
2: de la xarxa.
1: Aquí, amb el tema Gitanes, sí. Faré una puntualització, perquè vam estrenar l'impressora en directe, no?
3: Sí, va ser sí.
2: Expliqueu això.
1: Vam portar una impressora petitona, que passes la fotografia de la càmera directament connectada amb la impressora, i la pots imprimir. Mm. Llavors, és allò de... una altra cosa és que tu després baixis fotos, esborris, editis, preparis. Però per fer una impressió ràpida, doncs va ser una cosa interessant, que vam poder imprimir unes quantes fotografies mentre es preparava el dinar, i llavors aquell regal que et fan d'haver participat i demés, un dels regals que va voler preparar Gitanes era un marc amb uns cordillets penjant amb unes pincetes d'aquestes petites d'unes de les fotos que s'havien fet feia uns minuts abans.
2: Ah, està bé.
1: Mm? I és una experiència que també va ser interessant, no, sí. Miquel?
2: Com va anar, Miquel?
3: No, molt bé, molt bé. Vam tindre Adi Folk, que va estar representat per un grup de ball de Panamà, Vull dir, com sempre, aquest tipus de danses sud-americanes, pues, el vestuari és impressionant pels colors que porten a sobre, vull dir que treus una gamma de colors i amb el moviment que feien, a més era un dia que feia un sol espaterrant, una llum impressionant, per tant, les càmeres ens anaven perfectament per congelar imatges, vam tirar a velocitats guapes per tindre aquest tipus d'imatges i això ens va permetre, pues, fer aquest tipus de fotografia que després vam imprimir.
2: Veu estar allò de la xarxa, no?, la reunió, perquè el 28, el 25 d'octubre, al Parc de la Inera, feu participar a la mostra d'entitats, oi?
3: Sí, això és important per tota la gent del municipi, perquè volem donar a conèixer, a través d'aquesta xarxa, el grup d'entitats culturals, diguéssim, d'aquí Parets, que participem durant l'any en diferents actes. Llavors, estàvem una miqueta com descoordinats, és a dir, a vegades doncs, Gegants feia una activitat, no te n'enteraves, els Diables en feien una altra, tampoc, Manyacs, és a dir, hi havia com una miqueta de cosa que no... que sí que veies, però no estaven com una cosa coordinada bé per saber què fem cada un. Llavors, s'ha muntat aquesta xarxa, a la qual estem totes aquestes entitats que formem part coordinades en xarxa, de forma que ens enterem de qualsevol tipus d'activitat que fa l'altre. Gegant sap el que fa Diables, Diables sap el que fa l'Associació Fotogràfica, o Butaca 107, o la Colla Sardanística. És a dir, que tots estem una miqueta, diguéssim, enterats del que anem a fer. Llavors, el dia 25, de 11 al dematí a la 1, al Parc de la Linera, el que farem és una mostra d'entitats explicant cada una d'aquestes entitats quin és l'activitat que fa durant l'any o les que faran, és a dir, explicar una miqueta què és el fonament d'aquesta entitat. I de forma també paral·lela podran estar en l'estand de l'entitat per veure allà in situ com es fa aquesta activitat.
2: Sí, cadascú tindreu un estand, no?
3: Exacte.
0: Sí, la idea és que hi hagi com un... Bueno, com es feia temps enrere la Fira d'Entitats, que entitats que participen a nivell cultural dintre de la vida cultural de Parets tindrà un espai per exposar i mostrar quina és la seva activitat principal. Llavors hi haurà, pues, informació i hi haurà una mostra de les diferents activitats que cada entitat també porta a terme.
2: Molt bé. Molt interessant. Apunteu-vos aquesta data. Diumenge 25 d'octubre, mostra d'entitats al Parc de la Inera de 11 a 1 del migdia. Veu inaugurar l'exposició d'Antoni Barbany, no?
3: Sí.
2: Què tal la d'Antoni Barbany?
3: Bé, aviam, jo crec que ha sigut una exposició que jo sempre, els que entrava, li deia, dic, si no heu vist una exposició amb fotografia en blanc i negre, entreu i mireu-la. Mireu i llegiu una miqueta la història d'aquestes fotografies. Eren Premis Catalunya que ha obtingut el Toni Barbany, i llavors eren en principi dues col·leccions, d'un tema de mans, de gent gran, amb 5 fotografies, i llavors el que és la pederàstria, diguéssim, de... com una miqueta de fotografia d'anúncia, també amb 5 fotografies, per mostrar al públic, pues, aquesta petita història. Després es complementava amb tipus de fotografia d'esport sobre la gent de, diguéssim, de cadires en rodes, d'un partit de bàsquet, cadires, que es va celebrar a Granollers, al poliesportiu, i el van deixar fer aquestes fotografies, i des de l'ego són impressionants. Bueno, almenys a mi em va agradar moltíssim, a part que el Toni Barbany és un mestre del blanc i negre, vull dir que molt bé, i bueno, una més que ens ha format part d'aquestes activitats que fem durant l'any.
2: I en Juanjo, el 19 de setembre, va fer un taller de light painting, oi?
0: Sí, vam fer un petit taller de light painting. Aquí vam canviar l'ordre perquè tocava fer un altre, però per dinàmiques dels que impartíem els tallers vam canviar l'ordre, i era un taller de light painting dintre d'estudi. O sigui que és, l'e-painting dintre d'estudi, el plantejament és molt diferent que quan treballes fora. Has de tenir en compte diferents llums, perquè no funcionen igual fora que dintre d'un espai petit, i el que ens vam plantejar era que la gent que va participar en el taller aprengués a fer funcionar les eines, vale? Perquè això ho pogués repetir a casa seva. O sigui, l'e-painting d'estudi no requereix de gran inversió de res, vull dir, amb un simple lot de petitó amb un cel·lofan al davant ja pots dibuixar. Llavors és il·luminar objectes amb llums de diferents colors i diferents formes, i cada llum fa un efecte diferent. I la idea principal era aquesta, que la gent això ho pugui reproduir a casa seva. Llavors al taller van sortir fotos xules, evidentment, perquè sempre surten, però la idea principal era que la gent pogués tornar-ho a repetir, i bueno, ja estan veient alguna foto d'algun company que a casa seva ha començat a fer proves d'aquestes.
2: Hi ha activitats previstes, ja ho hem puntualitzat. Tots convidats el 25 d'octubre a la mostra d'entitats a partir de les 11 del matí per la Inera. El 8 de novembre, què feu el 8 de novembre, Miquel?
3: O... Bé, doncs, conjuntament amb l'agrupació fotogràfica de Ripollet hem fet una sessió fotogràfica de retrat amb models ja pròpies, diguéssim, amb socis de l'entitat, i algun model col·laboradora que ens participarà i ens ajudarà a fer aquest tipus de fotografia. Ja que ho provarem tant amb llum contínua com amb flash, i podrem pues, practicar amb tot tipus de detalls, perquè diguéssim que puguem tindre ja un record d'haver passat una bona estona amb tots aquests companys.
1: Recte. Això ja és una col·laboració entre entitats de diferents municipis.
2: Això qual, mateix, això està bé.
1: Ens podem enriquir les dues associacions l'una de l'altra.
2: Bueno, algú més a afegir? Propostes bueno,
0: de,
2: i tal?
0: O sigui, el més imminent és que ara, el dia 24, tenim una sortida d'aquestes que Ramon deia, que a part de fotografies pues, també aprofitem per fer altres activitats. Fem una sortida a Grassolet, a Saldes, per fer fotografies de...
2: Grassolet, això és per Iagòssol,
0: sí,
2: de Saldes.
0: Sí. Per anar a fer fotografies de tardor.
2: Aneu a buscar bolets, segur.
0: Bueno, no sé si...
2: Ramon Maria, segur.
0: No sé si ens donarà temps, perquè tenim la gent molt apretada, entre fer fotos i fer botifarres a la brasa, jo crec que compliré pràcticament.
2: Home, hi ha algun rovelló que ho trobeu o porteu allà a la brasa, també.
0: Però vull dir que...
1: Jo deixo la càmera i agafo el cistell. Sí. Que això és temps limitat.
2: Sí, i tant. Sí, a més, si arriba el fred. Això quin dia hi aneu?
0: Anem el dia 24.
2: Bueno, esperem que no us foti molt fred, ja.
0: Esperem que no. Sí. És el 24, és dissabte, sí. I és el dia anterior a la Fira d'Entitats. Per tant, aquest divendres proper deixarem preparada la taula, diguéssim, per la Fira d'Entitats, i poder anar tranquils també nosaltres com a entitat a aquesta sortida de Grassolet, que és molt recomanable, perquè l'any passat van sortir fotos xulíssimes.
2: Allà hi heu anat, eh?
0: Sí, vam anar l'any passat per primera vegada i tornem a repetir perquè ens va agradar molt.
2: Bé, alguna cosa més, Miquel?
1: Sí, jo voldria fer un...
2: O Ramon Maria, sí, qualsevol.
1: Jo voldria fer un agraïment als socis de la sessió fotogràfica. Per quin motiu? Estem preparant de cara al desembre una exposició a Can Rajoler, que el motiu és l'aigua. I de vegades, com passa a qualsevol associació, demanes a la gent que participi i acabem participant quatre, per dir d'una manera, no que sem un, dos, tres,
2: sí,
1: quatre.
2: Ja ens entenem.
1: I ara, en aquesta exposició, clar, l'espai que tenim a la sala d'exposicions de Can Rajoler és limitat i cap lo que hi cap. I hem tingut una gran participació dels companys, companyes de l'associació. Per tant, un agraïment a les meves companyes i companys de l'associació per involucrar-se i tenir ganes de participar. I ara la feina que tenim, clar, hem de fer una tria. I hem de fer una tria, i evidentment que tothom participi, no es trobarem a ningú. Però que ens hem posat una tria complicada, perquè vam presentar entre 3-5 fotos cada participant i que vam exposant una o dues cadascú, i estic content d'això, d'aquesta participació dels companys i companyes, per tant, agraït.
2: Agraït a tots, a tots els socis, clar que sí.
1: I agraït als que vindreu a veure l'exposició de l'aigua.
0: Sí, sí, cridar-vos a tots, perquè...
2: Que és a partir del dia, ho sabeu?
0: Bueno, serà el mes de desembre.
2: Desembre, desembre.
0: Sí,
2: vale.
0: Però ho anunciarem,
2: sí, sí.
0: Perquè encara...
2: El mes que ve. I tant, ho direm sí, segur al sí, ja programa del, de novembre. Segur, sí, sí. Miquel, tu que volies afegir alguna cosa, també?
3: No, bé, jo només sempre, com sempre, donar les gràcies als socis i sòcies que sempre ens estan recolzant en qualsevol acte que fem i pues, ens fan que sigui més popular, més, cada vegada més numerós, i crec que aquest any el nombre de socis ens han augmentat. Això pues, sempre és un plaer que veient... I ens ha vingut per aquest tema de cursos, és el que hem explicat abans, eh? Fer aquest tipus de fotografia planera, molt, és dir, que sigui molt, que es pugui entendre molt fàcilment i que sigui dedicada, diguéssim, a l'alumne, no? Que ell en faci el seu neguit de lo que és el que vol que fem. I això pues, ens ha portat nous socis, socis crec que en vindran més, perquè ja altres vegades ens han demanat el tema del vídeo, i si el segon semestre entrem en vídeo, pues crec que això es potenciarà, i bueno, si agafem algun... Sobretot per anar a buscar gent jove, vull dir, perquè el que ens trobem sempre, a vegades això és que el jove, pues aviam si ho podem arrencar.
0: Sí, molt curtet, que ens ha funcionat molt bé això que diu el Miquel, i ens ha funcionat molt bé també el tema dels tallers aquests que hem fet per aprendre a fer funcionar els flaixos en l'estudi. Hem fet tallers que han sigut molt interessants i hi ha hagut socis nous que s'han apuntat perquè han vist aquests tallers. I això és molt de remarcar, també.
2: Miquel Portell, Juanjo, Ramon Maria, moltes gràcies, com sempre, al Diafragma.
0: Moltes gràcies.
2: I ens retrobem el mes que ve.
0: Si Déu vol.
2: Que vagi bé.
3: Adéu. Bon dia a tothom.
2: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió. Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
4: Divendres 13 de novembre, a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Conèixer el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.
1: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
2: I avui tenim aquí a nosaltres els estudis de Rap 107 a la nova junta de l'Associació Protectora d'Animals de Parets, després que anunciés per xarxes que en David Nocelo que deixava la presidència. Doncs han agafat les regnes gent que ja estava dins de la Protectora d'Animals, entre ells el Pere Díaz, que era vicepresident, que ara serà el president, la Lupe González, la Marc Espinesa, que ells tres són aquí avui, aquí als estudis. Pere Díaz, què tal, com estàs?
3: Molt bé, Carles, molt bé.
2: Benvingut als estudis.
3: Gràcies. Doncs molt bé, bueno, pues, res, el que has comentat, i hi ha hagut aquest canvi.
2: Ara en parlarem del canvi i tot plegat. Sí. Perquè abans, deixa'm en aquest cas saludar la Lupe.
4: Hola, bon dia.
2: La Lupe González, què tal?
4: Bon dia.
2: Que també ja estaves a la Junta, benvinguda. I com no, la Marga Espinassa, que també ha vingut ja aquí a la ràdio.
5: Exacte, bon dia.
2: Així com la Lupe és la primera vegada.
4: Sí, la primera.
2: No li agrada gaire això dels micros. Doncs mira, t'ha tocat avui, tu. Ja has pogut venir. Bueno, Pere, ara sí. Nova junta directiva fa 4 dies, no?
3: Doncs sí. I bueno, el que et anava a dir, el que et volia dir, que hi ha vingut aquest canvi i res, agafo la presidència i ho agafo, pues, bueno,
2: amb ganes,
3: amb moltes ganes, amb compromís, amb responsabilitat i pues, continuar treballant com hem fet durant tots aquests anys que hem estat a la Junta i continuar doncs, amb aquesta tasca tan bonica i donar les gràcies pues, a la gent que m'ha donat la confiança, a les meves companyes i a treballar i a continuar.
2: Home, estaves colze a colze amb el David, tu, de fa molts anys.
3: Sí, la veritat és que sí. I també, doncs, agrair-li al David tota la tasca que ha fet durant aquests... Pues, ell ben bé ha estat ben bé 12 anys i agrair-li tota la tasca que ha fet i fer que la protectora sigui una protectora de referència a la comarca. I això, agrair-li la seva tasca i desitjar-li sort en la seva nova etapa i nosaltres pues, continuarem.
2: Clar que sí. Pere, tu quan fa que ets a la protectora?
3: Pues jo ara portaré uns 10 anys i mig.
2: Tu vas entrar fa 10 anys i mig?
3: Sí, més o menys, 10 anys i mig.
2: Per què vas entrar?
3: Pues la culpa la té el David.
2: Us coneixíeu?
3: Bueno, es va conèixer amb la Lupe per xarxes socials, per un tema de, bueno, un rescat i això, i un dia, doncs, vam coincidir i anàvem, bueno, anàvem caminant i, bueno, doncs va començar, ostres, doncs mira, hauríeu de venir i hauríeu de provar i res, em va enganxar i després, la veritat és que va ser, m'ho va dir, no vam acabar de deixar res en concret, però... Un dia veníem de Mollet, i a la C-17 pues, hi havia un gos al mig de la C-17 i vam parar i bueno, vam trucar al David, va venir, vam fer aquest rescat tots dos junts, bueno, amb la Laia, Lupe, David i jo, i allò em va enganxar. aquell rescat em va marcar molt i que el vam poder treure de la C-17.
2: I ara ets aficionat als animals, no?
3: Molt, molt. Compte que ja de joves, Lupe i jo havíem fet ja rescats i com en aquelles doncs, no hi havia el tema de protectores i això, doncs teníem la sort que el meu pare tenia un terreny i quan trobàvem algun gos doncs, trucava el meu pare i anava allà. I ell també era molt animalista i la veritat és que era molt fàcil i ja ho portàvem ja a dins i aquell rescat la veritat és que va ser el començament de, bueno, d'uns anys meravellosos, no? Perquè hem fet moltes coses i que ens omple moltíssim.
2: Per tant, la Lupe va entrar al mateix moment, no? Sou parella, en aquest cas, vosaltres, i per això que vas entrar en aquell moment. Què tal, com valores aquests 10 anys?
4: Pues molt positivament. Amb molta feina, però molt positivament.
2: Moltíssima feina.
4: Molta, molta, molta. A part dels animals, hi ha més coses.
2: Sort teniu, sempre això ho deia el David, i també vosaltres ho dieu, dels voluntaris.
4: Sí, sí. Els voluntaris el 95%. Perquè, bueno, al principi no hi ha treballadors, són voluntaris, la Marga i jo som voluntàries igualment. Hem estat aquest matí i ara estem aquí. Bueno, la Marga i jo pràcticament estem tot el dia.
2: Perquè la Marga, quan va entrar la Marga?
5: Pues vaig entrar fa 12 anys.
2: Si pots apropar igual, una mica, això mateix.
5: Quan, abans de que s'iniciés ja aquest projecte, ja estàvem por ahí rondant amb el David i tots i fent tasques.
2: I tu abans que opera i tot vas entrar.
5: Sí. Més que jo, quina casualitat, perquè també a ells els vaig conèixer de casualitat i el Pere em sembla que va venir a preguntar-me i tal, i jo vaig pensar, ostres, sí, aquesta parella està amb nosaltres serà ideal. I bueno, llavors, quan vaig començar a la protectora, quan va ser l'inici, hi havia altres persones, després com tot canvia, tot, i al final, pues, nada, ens vam quedar amb gent que realment val la pena. I no tinc res a dir, perquè al final doncs jo he estat allà pues, voluntària, com tots, fent el que sé i ja està. I ells pues, van enganxar-s'hi fort, tenen una feina brutal, no solament en netejar o treure gossos o gats, sinó hi ha altres coses que...
2: Pues, moltes que, més, no?
5: Que sí, que
2: home, de fet, avui al matí heu anat a treballar, no?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Desinteressadament.
5: És que és desinteressadament, a més que s'ha de fer.
2: Això, jo crec que cal deixar-ho clar, no? Perquè molta gent deu pensar, no, home, no, aquesta gent deu cobrar alguna cosa.
5: Clar, sí, sí.
3: No.
5: Les despeses que tenim particularment, hi han coses com, per exemple, ahir un tema d'un gat. Pues, aquí la que agafa el gat i el porta on el té que portar, llavors ho paga de la seva butxaca. Vull dir que nosaltres aquí no mirem... Que si estem allà i hem de pagar, som voluntaris, i si hi ha coses que s'han de fer, les fem. Però és per això, perquè és amor a la feina que fem i als animals, i estan per sobre de tot. I llavors, pues, si hem de portar, aportem. Vull dir, no sé, saps?
2: Sí, ja ho veig.
5: És fantàstic, ja t'ho dic. Ja.
2: Però entre poc i massa, a vegades, no?
5: Bueno.
2: Sí o no?
4: Depèn.
2: Que hi ha un moment que dius, ei, tu, que sou voluntaris i us agraden els animals, però els diners s'han de recollir d'un lloc o altre,
5: bueno,
2: no?
5: Bueno, sí, ja es fan coses i tot això, però realment no podem esperar a recollir. Si hi ha una urgència, ja et dic, és que igual que sigui la una de la matinada, com l'hora que sigui, precisament el que porten el telèfon, doncs han de córrer. Sí. Vull dir, i són voluntaris, sí, i són voluntaris tots, m'entens?
3: Els dos.
2: Això va ser una feina increïble de molta gent.
5: Jo,
2: el David és un d'ells, que aquí li agraïu, veritat, la feina que heu fet, però també hi ha hagut molta altra gent que ha estat allà picant pedra, no?
3: Sí. Torno a dir, però això, que el David va estar als inicis i va ser el que va impulsar el tema de la protectora, i torno a dir-li, a agrair-li tota la tasca que ha fet durant aquests anys, sí, que ha sigut molt
5: brutal,
3: gran,
5: també,
3: molt gran, molt gran, i ha sigut el nostre president aquests
4: 11
3: anys i mig, quasi bé 12 anys, i res, al final, bueno, ha sigut una feina de tots, perquè al final també el tema del voluntariat, sempre ho diem que el tema del voluntariat... Ho diem sempre i és el cor de la protectora. El voluntariat fa que tot funcioni, tema torns, tema... O sigui, els events, quan el fem, també sempre doncs, estan predisposats a tot, o sigui...
2: Clar, aquí l'important és com us organitzeu, perquè, clar, sempre hi ha d'haver algú a la protectora netejant. Això com ho feu, Pere?
3: Doncs a veure...
2: O la Lupe és qui s'encarrega
4: més. Bueno, t'ho podria dir el Pere, igualment. Sí, sí. Bueno, doncs uns es queden a rentar, altres passegen, depèn del dia.
2: Però això s'ha de fer estructurat.
4: Tot, sí, tot és estructurat.
2: Perquè sí. Hi ha algú que diu, escolta, tenim... no puc venir avui.
3: Tenim...
4: Clar, clar, doncs, bueno, passa. Ve un altre. Normalment tots els que estan apuntats venen, a no ser que tingui algun...
2: Clar, sempre pot sortir sí. Coses, no?
4: Però sempre venen, sempre estan coberts els torns.
3: No, bueno, tenim un...
2: Torns de què? De dues hores?
3: Tenim un grup de WhatsApp.
4: Depèn. Depèn el dia, pel matí són 5 hores i per la tarda són 2 hores, 3 hores.
2: Estem parlant de quants voluntaris, més o menys?
4: Pel matí són menys, perquè la gent sí. Treballa, evidentment, són 5. I per la tarda 6 o 8 persones, sí, depèn el dia.
2: En total... Clar, després hi ha voluntaris que no venen tan
4: sovint.
2: Tan sovint, no?
4: Clar.
3: El total de voluntaris serà entre uns 70 voluntaris, més o menys.
2: Però els que piqueu pedra cada dia, sovint...
3: Són tots. O sigui, tenim un planning, un grup de WhatsApp, i allà doncs, ens apuntem, i cadascú pues, s'apunta el dia que pot, sigui matí o tarda, o hi ha gent que podrà venir 3 vegades a la setmana, i hi ha gent que podrà venir una, però tot suma.
4: Tot suma.
3: I, a més, sempre... El grup està per intentar pues, que, si, per exemple, al matí, pues, que no hi hagi ni molta gent ni poca gent. Si hi ha molta gent, pues, no tothom tindrà feina, si hi ha poca gent, pues, tindrà molta feina.
2: Clar.
3: Llavors, això, i la veritat és que això funciona des del primer dia, i quan algú pues, no pot, pues, hi ha un altre pues, que fa el seu torn, i sempre doncs, és un tema que funciona super.
2: El problema són els festius i l'agost.
4: És igual. És el problema. Però, bueno, la gent va venint igual, eh? Vull dir, no cap problema. Aquest estiu està molt bé.
2: Aquí cal valorar la situació, sí, perquè en moments tan complicats que la gent... Clar, lògicament la gent no es vol agafar dia de festa, però venen a col·laborar.
4: Sí. Venen perquè, igual,
3: Perquè la gent que fa vacances igual al principi de l'agost, doncs igual... Després, a finals d'agost, pues, fa més torns de lo normal i a l'inrevés, no? I la veritat és que el tema dels torns sempre...
4: Això està cobert.
3: Sempre està cobert i com estem al grup i la gent ho va veient durant el dia, doncs quan veu que hi ha alguna falta o el que sigui, doncs ràpidament algú s'apunta i...
2: Molt bé. Idees noves o què, Pere, a Lupe?
4: Bueno, ara tenim el Tardeo. Que el farem el 24.
2: 24 d'octubre?
4: Sí.
2: Val, sí, que va ploure aquell dia.
4: I es va tindre que anul·lar.
2: Es farà al mateix lloc, Casal?
4: Sí, a Can Butxosa.
3: Sí.
2: 24 d'octubre, que és un dissabte?
4: Sí.
2: Vale.
4: A les 6, de 6 a 10 o 11, més o menys.
2: Musiqueta?
4: Musiqueta.
2: Poden portar el gos?
4: També
3: sí,
4: poden portar el gos.
3: Sí.
4: Hi haurà una mica de picoteo i, bueno, el que vulgui prendre alguna cosa, pues, pot prendre.
2: També hi ha també. Servei de bar, també.
4: Sí.
3: Tenim de DJ el Enric Bermúdez, que li donem les gràcies perquè sempre ens acompanya amb tots els events, sigui sopar solidari i ara amb això també, no? I donar-li les gràcies perquè sempre ens acompanya. I res, a veure com és el primer any que ho fem. Vam tenir la mala sort de la pluja, però ho fem amb tota la il·lusió ara, aquesta pròxima data, i a veure com funciona, creient que sí, perquè al final sempre la gent animalista no ens falla mai.
4: No.
2: Us han dit que vindria gent?
3: Molta gent,
5: sí.
3: Molta.
2: Gent que és col·laborador vostre, que ha padrinat algun gos, no?
5: Sí,
3: gat. Correcte, sí, tant de gats com de gossos, i després pues, gent coneguda, familiars, bueno, pues, una mica tot per ajudar, no? Perquè tot suma i ajudar amb això i després tenim també ja
4: la caminata.
3: La passejada solidària. Sí,
2: sabeu les dates, més o menys?
4: El 7.
3: 7.
4: Sí.
3: 7.
4: 7 de novembre.
2: Novembre. 7
3: de 8.
4: No, 7, 7 no?
3: 7.
2: Que és un diumenge, també.
3: Diumenge.
5: Sí, és un diumenge.
3: És 7, no? Sí,
2: com sempre, la caminada...
3: Sí. No, vale, doncs el 7.
2: Que no feu... Bueno, no és una distància molt llarga, no?
3: No,
2: aproximadament,
3: no,
2: 5 quilòmetres.
3: Sí, és una mica sempre el que fem, que donem tota la volta al poble, sortim per el passeig fluvial, per aquí, pugem per la Benzinera, carrer Llibertat, anem fins a la Riera Seca, pugem pel Mirador, i ja tornem a baixar una altra vegada pel Casjardiner i una altra vegada al Pavelló. Bueno, està bé. Calculem que són uns 4 o 5 quilòmetres.
2: I la gent ve amb els gossos, oi?
3: Sí, sí, no, aquest dia...
4: Bueno, és pas gossos.
3: Aquest
4: sí,
3: dia,
4: és pas gossos.
3: És per ells.
2: Sí, I normalment, al final, què hi ha?
3: Vale, doncs
4: hi ha un entrepà i una beguda.
3: Sí. amb el tiquet.
4: Bueno, hi ha uns regals, també, amb el sorteig.
2: Sorteig de regals.
4: Sí, sí, amb el número del tiquet de la passejada.
2: Home, és una activitat que sempre ve gent, no? Sí, que veu sempre al pavelló, oi?
3: Sí. Sí, sí, és juntament amb el sopar solidari és l'event, bueno, són els dos events més grans que tenim, i ara, doncs, a veure si aquest també, pues, ens va bé i el que diem, tot suma i...
5: Tot suma, clar.
4: Bueno, aquest any també hem fet la festa major.
3: Ah, bueno, sí, clar.
4: Que està molt bé, també.
2: Ah, com us va anar, és veritat, la barra
4: pues
2: de bar?
4: Doncs bé, en principi bé. Nosaltres estem contents.
2: Ah, no, clar, no teníeu experiència amb
4: res,
2: això?
4: Res, zero.
3: No teníem experiència, per mi ha sigut súper, perquè la veritat és que va ser una experiència molt xula, perquè, clar, ve molta gent, pots parlar amb molta gent, ve gent tan adoptants com gent del poble, i va ser molt...
4: Es va treballar molt, sí. Però va estar molt
2: bé. Sí, sí, va haver... Hi havia, els dies que... Veu, hi havia gent a la festa major, sí, segons dissabtes, diumenge, eh?
4: Sí, sí, bueno, nosaltres els 4 dies vam treballar molt, la veritat.
2: Deu fer molts cubates.
4: Doncs pues sí, una mica.
2: I cerveses i tal. Sí.
4: Bueno, també tot va ser voluntariat. Tot... Vull dir, tot.
3: Sí, la veritat és que va estar molt, molt bé.
4: Molt xulo. Bueno, repetirem.
3: I el voluntariat, com sempre...
5: Sí, sí,
2: poder recaptar diners, que
3: sí,
2: això és l'important.
3: Sí. Sí. Mm-hmm.
2: Sí, perquè...
5: Necessitem.
2: Hi ha molta despesa.
4: Molta.
2: Sobretot de veterinaris, no?
4: El 90% és veterinari. Mm. Perquè, clar, es posen malalts, al final tot és, pues, bueno, és un, suma molt al veterinari. Però, bueno, anem pagant. Quan puguem, pues, anem pagant i ja està.
2: Amb les subvencions, crec que també teniu timing, oi?
4: El timing, no?
3: Sí, és molt important, perquè encara que diguis que hi ha gent que diu, bueno, és que és només un euro, però és igual, o sigui, si hi ha molta gent apuntada, per nosaltres és molt important.
5: Ja és molt important.
3: I és un ingrés que saps que cada mes, pues, el tens i és, tot és important. Tot és important. I el timing ho és.
2: Jo sé que a vegades també molts venen a portar menjar per gossos. Això hi ha gent voluntària que...
5: Ens fa molta il·lusió quan arriben, diem, uai, mira, veus? I ara doncs, és com si ens haguéssim portat allà un pastís, saps? Ho rebem amb molt de carinyo. La gent és molt empàtica i tant.
2: Sí, allò que un, mira, va al súper, mira, aquí hi ha menjar de gos, els hi portaré a la protectora. I els porten 2, 3, 4 sacs de menjar, eh?
5: Sí, fa molta il·lusió, eh? A mi em fa una il·lusió tremenda, això. Sí,
4: bueno, també recollides al supermercat.
3: Hi ha vegades que m'ho diuen... També. Hi ha vegades que m'ho diuen i em fa riure perquè em diuen... Em fa més il·lusió que em regalin una llauna de gat que un pot de colònia.
5: Exacte. Sí,
2: carai, és que clar, sou voluntaris de protectora, clar.
3: Sí, imagina't.
2: Els estimeu molt, els gossos.
5: Sí, ho portem molt al cor.
4: Gossos i gats.
3: Elles són
4: gats. Són més de gats.
2: És veritat, i gats. Tu l'opets més de gats?
4: Sí. Bueno, ara faig gossos, però són més de gats.
2: Igual que tu, no?
5: Som de tot, sí. Sí, sí, jo també estic
2: amb els
5: gats.
2: Tu també ets de gats, oi?
5: Sí.
2: Tu també ets
5: de... Però bueno, jo sóc de tot, perquè jo els meus gossos...
3: Són tot terreny, sí.
2: Ara com ho teniu? Com estan les instal·lacions? Esteu bé? Esteu contents?
4: Sí.
2: Us queden petites o com va?
4: Bueno, sempre hi ha coses.
3: Bueno, a veure, sempre tenim idees i volem fer més coses i volem fer més coses perquè estiguin millor. Però, bueno, la veritat és que estem contents i sempre que demanem alguna cosa i a l'Ajuntament,
5: sí,
3: cap problema, i ens ho fan i la veritat és que estem contents i les instal·lacions, després la zona és molt, molt bonica també, tot i que sigui...
2: També esteu apartada.
3: Sí, tot i que sigui de fàbrica i això, però tenim tant la zona de parets com la de Lliçà, que és hi ha molt puesto, hi ha el riu, hi ha camins molt xulos i la gent quan ve a passejar, que és una altra de les coses, un altre tipus de voluntariat, doncs la veritat és que disfruten i nosaltres també, clar, perquè els poden treure a passejar i...
5: I el que disfruten els gossos, pobrets, mare meva.
2: Ara com esteu de gossos i gats que estan a la protectora?
3: Bueno, jo dic de gossos...
4: 11, no? Més o
3: sí,
4: menys. Sí, 11 o 12. Sí. Home, depèn, avui ha marxat una en precaució...
2: Home, veig que veu... Hi ha alguns que són, sempre ho dieu, els invisibles, sí, malauradament, no?
3: Sí, sí.
2: Que aquests costen molt que algú els...
3: Bueno, mira, hem tingut un invisible, entre cometes, el Bric.
4: El Bric, que ha marxat
3: sí, adoptat, i estem contentíssims, perquè és un gos que portava temps amb nosaltres, que el van abandonar aquí al pàrquing del Brico Depot.
2: Sí,
3: i
4: porta un any i mig. No?
3: I portava...
2: I no hi havia manera...
4: No.
3: Què temps portava?
4: Sí, un any i mig.
3: Un any i mig. I ha pogut marxar...
5: I amb una voluntària, una noia que, bueno, que sempre, quan li permet el seu treball, que és molt, i ve també a fer el torn, no? I, bueno, van tenir una connexió amb el gos i és fantàstic. I no, quan vaig arribar i em van dir, ja ha marxat el bric, dic, no m'ho crec, estic feliç.
2: Home, això és el millor, no?
5: Sí, és fantàstic.
3: Això és el que et dona la força per poder continuar. Sí. I...
2: Encara en teniu algun que... No sur, que és molt difícil que surti.
4: Molt. Sí.
2: Per exemple?
3: Sí.
5: El Duque.
2: El Duque. Sí, me'n recordo. Aquest és el que em crida sempre quan arribo.
4: Sí, però
3: aquest.
2: Sí, els que no coneix crida.
3: Bueno, no, i el Tor.
2: El Tor,
3: el que et feia la benvinguda.
2: Sí.
4: No, també el Rocco.
2: Teníem a la
5: llet. I el Rocco, però bueno, el Rocco...
4: El Rocco porta pràcticament 9 anys.
5: Sí.
3: Són gossos molt bons, el que passa que, bueno, per el seu passat, doncs igual... Pues poden tenir algun problema de comportament i això doncs s'ha de gestionar i clar, hi ha vegades pues, que bueno, és complicat.
5: També dir que el bo que té això és que els voluntaris mateixos fan una connexió i és com si fossin d'ells, però clar, han de tornar a la prote, però els cuiden, els donen una felicitat que ja voldrien alguns pobrets que estan a casa tancats allà.
2: Ja està clar.
5: Vull dir que és... Jo bueno, no tinc... És que no tinc paraules per descriure tot lo viscut i lo que estem visquent. I la gent fantàstica, vull dir, és una cosa que no et deixa. Jo no sabria marxar. Sí que hi haurà algun moment que diguin amb el bastó i aquesta senyora ja no.
4: Bueno, però aniràs allà.
2: Però segur que vindràs a col·laborar amb algú.
5: Exacte, però vull dir que per mi és la una part de la meva vida i molt gran, de fet.
2: I de gats com esteu?
4: Uau, molts.
2: Molts, oi? Que els gats és una altra història, no?
4: És una altra història. Mm. Bueno, hem fet molta feina, però molt, bueno, mai s'acaba.
2: També s'adopten?
4: Molts.
5: Sí, molts.
4: El 90% són gats, els que s'adopten. Ara em sembla que portem 150 ja, i de gossos portarem 40, no arriba.
5: Doncs pues el mateix amb el dels gats, la representació, qui porta la tasca de les adopcions, doncs pues llavors, si ho fa com cal, amb tota... garantia de que tot funciona, llavors els gats surten, la gent està contenta, la
2: Lògic.
5: Gent felicita
2: Lògic.
5: I estima la persona que està en aquest lloc, no? Vull dir que tots són fantàstics. I no vull posar noms perquè no m'agrada, però...
2: Però hi ha molts, sí, perquè sempre ens deixaríem algú, eh?
5: Sí. Em deixaria algú.
2: I gent que ja no hi és, però que també ha col·laborat
5: exacte,
2: molt.
5: Vull dir, exacte,
2: vull dir que amb aquests exacte. Tampoc s'ha d'oblidar a ningú,
4: sí,
2: en
4: a
2: aquest
4: ningú.
2: Cas. Que per qualsevol cosa hi ha voluntaris que ho deixen perquè li ha entrat, jo què sé, perquè és casa o perquè ha sigut mare sí. o pare o el que sigui.
4: Però, bueno, continuen no? vinculats.
5: I continuen vinculats, sempre.
2: Continuen vinculats.
5: Sí, sí, no, sí. Sí, sí.
2: Sé que al Parets del Dia publiqueu tot el, sempre els gols. Jo crec que el que els fa molt, molt, molt, a part del nostre programa de ràdio, que sempre ho fem, que ho publiqueu a xarxes, són les xarxes. A les xarxes tiren molt, oi?
3: Moltíssim, moltíssim. Sí. Sobretot, bueno, tiren... Sobretot Instagram, però TikTok... I la veritat és que ajuda molt, perquè, clar quan té una repercussió que quan publiques algun gos que està en adopció, un gat...
2: Qui s'encarrega de xarxes, aquí? Doncs
3: pues mira, està Laia. Laia, que és la que porta el tema xarxes, i després, bueno, té també l'ajuda de...
4: De la Viviana,
3: de l'Ari...
4: De l'Ari,
2: sí.
4: De la Lídia...
3: Entre elles ho porten i...
4: Però principalment la Laia.
3: I la veritat és que fan una feina molt bona sí, perquè...
2: Sí. Una visualització molt bona.
3: Han de fer vídeos, han de fer textos, han de fer... Sí. Clar, s'ho treballen molt
5: que
3: i...
5: Que tot és feinada.
3: I això ajuda moltíssim.
2: No, bé, sortir a TV3 i tot, no?
3: Sí, programa... sí.
4: Bueno,
3: sí.
4: Va sortir. Sí, sí.
3: Va ser molt intens.
2: Va ser tu?
3: Sí, vaig ser jo. Sí. El dia que vam gravar va ser molt intens i la veritat és que va ser una experiència molt bonica... I, a més, pues, clar, també que et pot veure molta més gent i,
5: sí,
3: i que puguin saber on està la protectora de Parets i què es fa a Parets i això pues, és molt gran.
2: Fa 4 dies que ara esteu al capdavant, tot i que havíeu estat a la Junta Directiva. Teniu idees noves? Teniu propostes noves? Cap on ha d'anar la protectora d'animals de Parets? Què creieu?
5: Cap a la cima. Pere?
3: Sí, tenim moltes idees i volem fer coses, però bueno, anirem mica en mica. Una de les coses que volem també pues, poder fer més feines amb el tema dels gats,
5: sí,
3: que elles sempre ens ho diuen I el tema de gats, doncs, ara intentar fer més per colònies, per ells. Sí, per ells
5: i... Les colònies, les alimentadores... No és, bueno,
4: el dia a dia.
5: És el dia a dia. Sí, sí. Però és una feinada molt gran i dius, amb tot el cor, plogui, nevi, o sigui, saps? És un... Jo estic molt, molt contenta i estem aquest exemple, no?, de seguir... endavant, tot i que costa moltíssim, que són hores del teu temps, són, bueno...
2: I això que sembla que siguin animals que potser no s'han d'estar tan a sobre com els gossos,
4: bueno,
2: no?
4: Això no és veritat.
2: Però també jo crec que sí, no?
5: No, perquè tots tenen cara i ulls, de veritat. Quan ja portes molt temps en les colònies i en els llocs que vas, tots tenen una cara, una forma de ser, i te'ls estimes cadascú. Llavors... si li diuen a una alimentadora que avui no hi vagi, li costa la vida.
2: M'ho imagino.
4: Però perquè t'estan esperant, al final.
5: És que t'estan esperant, exactament.
2: Lògic, no.
3: No, i que són vulnerables, també. Són molt vulnerables. No són... Hi ha vegades que pensem que es poden buscar la vida ells sols i no és així. O sigui, són animals també que s'ha d'estar per ells, que es posen malalts, que quan van a la colònia, doncs, ja tenen que veure si hi ha algun que no es troba bé.
2: Lògic.
4: Si hi ha algun de nou que t'han deixat a la colònia.
5: Hi ha moltes.
3: Si n'hi ha petitons. Sí. Si
4: molta feina.
2: Sí. No, hi ha una feinada.
4: A vegades hi ha més feina fora, amb el cas que dintre de la protectora.
2: Lupe, quin horari feu?
4: De 9 a 1 i de 6 a 8. Tots els dies.
2: Tots els dies. Diumenges també, eh?
4: També.
5: Sí, no.
3: 24/7.
2: I en públic?
4: Públic dimecres, de 6 a 8, sí. I el cap de setmana d'11 a 1.
2: Vale.
4: Però 24 hores al telèfon, a tots els puestos.
2: El telèfon és el Pere.
4: Bueno, sí. Ara som jo.
5: Ara la Lupe.
4: Ara més jo.
3: Ara una mica més ella.
2: Sí, jo a vegades escric al WhatsApp, a vegades, i em surt un missatge i ja us atendrem aquí el més ràpid possible, no?
3: Sí, sí. Sí.
2: Perquè, lògicament, entren moltes comentaris
3: moltes.
2: I molts.
3: Sí, ara, bueno, ara ho porta ella. Jo porto...
4: Trucades moltes. Cada dia moltes.
2: Però veig que us agrada, eh? Vull dir que vosaltres teniu les vostres feines.
4: Bueno, jo ara mateix no.
2: Però la Pere sí, per exemple.
3: Jo ara... Estic a la... Bueno, estic treballant, el que passa que, bueno...
2: No ho diguis, que no s'escolta ningú. Però és veritat, vull dir que... I tu ara deus estar jubilada, tu.
5: Sí.
2: Però clar...
5: Però, bueno, jo
2: però
5: dic una
2: joves,
5: cosa...
2: Però hi ha molts joves, la Lídia, l'Ari...
5: El problema és que una jubilada té més oportunitat d'estar a on sents que has d'estar,
2: sí.
5: I els que són joves, doncs, evidentment, han de treballar, han de tenir els seus horaris, i tot i això s'impliquen, eh? Però, vull dir, jo, doncs, al ser jubilada, encara que tingui molta feina i podria estar en un altre lloc, necessito estar, doncs, controlant també, no sé, és que ens pensem que sense un no faran res, seguirien igual, però
2: està
5: saps, clar. En el cor t'ho portes.
2: Què diries a la gent perquè s'apunti a la protectora i que col·labori? Pere.
3: Home, doncs, que vingui, que
2: necessiteu gent.
3: Que necessitem sí, gent, que sempre. Necessitem gent tan voluntari de lo que és el torn, com passejadors, i que vinguin perquè és una causa molt bonica i... Sí. I podran, doncs, la veritat és que disfrutaran, podran interactuar tant amb gossos com amb gats, perquè a part d'interactuar amb els gossos, poden també, el que són les gateres que tenim, doncs, hi ha gossos
5: millor,
3: que necessiten socialitzar i necessiten temps, i la veritat és que podran interactuar amb ells, que és una tasca molt bonica i res.
2: Hi ha alguna cosa a afegir?
3: Fem una crida, doncs, per això, perquè vinguin i...
2: La nova junta directiva vol afegir...
4: Bueno, alimentadors del carrer, també. No tot és la protectora.
2: I voleu afegir alguna cosa d'idees o alguna cosa que voleu fer?
3: Res, bueno...
4: Estem valorant una mica.
3: Doncs això, que continuarem com hem fet amb aquesta tasca durant aquests anys, continuarem fent aquesta tasca tan bonica i treballant i donar pues, la màxima qualitat de vida als peluts que tenim a la protectora.
5: Ja te digo yo.
2: Com sempre. Digues.
5: Perdona, que ells també fan d'acollida.
4: De cases d'acollida.
5: De cases d'acollida, eh? Dels gatets, sobretot, però bueno.
2: Què vols dir, cases d'acollida?
4: Bueno, però nosaltres tenim gatets d'acollida, que no poden estar a la protectora perquè estan malalts.
2: I els teniu a casa?
4: Tenim moltes cases d'acollida.
5: Moltes cases d'acollida.
4: Però nosaltres som un d'ells.
5: Que també és una tasca superimportant.
3: Sí, però la veritat és que aquest any ha sigut molt... molt,
4: molt tranquil.
3: No, em referia molt bonic perquè hem tingut moltes cases d'acollida. La gent ens ajuda i això va molt bé perquè hi ha vegades que si has de tenir un control de medicació i tot amb un gat...
4: Amb un gat petit, doncs, està en cases d'acollida. Pràcticament el 90% dels gats petits han estat en cases d'acollida. No està cap a la protectora.
3: És un altre tipus de voluntariat, ja també.
4: Sí, no dona tanta feina després a nosaltres.
3: Però, bueno, posen casa seva i posen...
5: Sí, sí.
3: I...
4: El seu temps, els seus diners i tot.
2: Doncs hem tingut en Pere Díaz, Lupe González, Marc Espinassa, la nova junta directiva de la Protectora d'Animals de Parets. Citem el dia, el vespreig o el tardeo, o el tardeo en castellà, tardeo, que és el dia 24, a Casal de Gambutxosa, aquell que s'havia de fer tal dia i és per la pluja... Les pluges tremendes. Us va afectar les pluges a la Protectora? No. A la Granollers em sembla que sí, però sí.
4: Perquè ja plourà. Bueno, es van mullar, però bueno, les instal·lacions va aguantar bé.
3: A Granollers va ploure molt.
2: Molt més que aquí, molt més que aquí. Doncs que us vagi molt bé, molta sort amb aquesta vostra etapa aquí a... No, continua l'etapa de aquí a la Protectora i res, que us vagi molt bé, que ja sabeu que teniu aquí els micros. Sempre tenim voluntaris, eh? Entre el David González, el Rocadoc i els que em digueu vosaltres, doncs tindrem voluntaris aquí per explicar la seva experiència. Que us vagi tot molt bé.
3: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies. Adéu. Oïd mortales gritos arrat. Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

0: Stop.
1: De dilluns a divendres, d'un quart de set a dos quarts de vuit de la tarda, no et perdis Carrer 107. El magazín de tarda on parlem de salut, esport, cultura i molts altres temes. De dilluns a divendres, Carrer 107.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dimecres, aquest 14 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que el govern paretà congelarà impostos i taxes. És la prioritat de cara al pròxim 2027. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També repassarem els pròxims cursos, formació i tallers que ofereix l'SLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. En breu començarà una nova campanya de l'esporga de l'arbrat viari al nostre municipi. Com sempre, amb dues xerrades, amb dues sessions informatives sobre la campanya, tant a la zona de l'Eixample com a la zona del barri antic. S'acosta el Dia Internacional del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer, com tots els anys, organitza una activitat que repassarem i us recordarem coincidint amb aquesta efemèride. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà dels vestits de núvia. Heu parat mai a pensar per què els vestits de núvia són blancs i per què es diu lluna de mel? Doncs aquestes dues curiositats a la part final del nostre informatiu, com a nota curiosa, l'apunt del dia, i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Tres a Parets del Vallès té previst congelar impostos, taxes municipals i preus públics de cara a l'any vinent, al pròxim exercici 2027. L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta dels grups municipals de l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Vam parlar amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis, ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que, com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit a no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca.
2: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors. No s'ha disparat només el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: Pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratants i paratanes davant l'augment del cost de la vida dels darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindrà en els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos de la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Vella, que és coach i expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre, al llarg de 3 sessions, en horari de matí, d'un quart de 10 del matí, un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP, igualment que es farà també un altre curs, una altra formació, sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller curs s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de 3 sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situada al carrer La Volta número 2, planta primera local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
0: Notícies.
1: La pròxima setmana, dilluns 19 d'octubre, començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb veïns i veïnes del barri antic el dilluns dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda i a la sala d'exposicions de Can Rajoler i el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat en voreres, com dels arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del Pla Anual de Manteniment de l'Arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, la lleujament de la copa dels arbres per evitar que entrin en contacte amb les línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. La pròxima setmana, dues sessions informatives sobre aquesta campanya de l'Esporga oberta a tota la ciutadania. Recordem, dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Can Rajoler per l'arbrat de la zona del barri antic, i el dimecres 21 d'octubre, també a les 7 de la tarda, i en aquest cas al casal Sant Jordi, pels veïns de la zona de l'Eixample.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: L'Associació Parets contra el Càncer organitzarà el pròxim divendres 23 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda i a la Sala Serra Cooperativa, dues activitats amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama. El programa inclou a les 6 de la tarda un taller de cura del sòl pelvià a càrrec d'Inés Nissa, que és instructora oficial, i tot seguit una xerrada sobre medicina integrativa en oncologia a càrrec de Núria Gisbert, que és llicenciada en medicina i cirurgia i màster en medicina integrativa. Recordem que el dia 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer cada any organitza activitats per recollir donatius per aquesta causa, com la posada de llaços rosa. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació Parets contra el Càncer, la Marta García, i ella ens parla dels diferents actes que faran durant la setmana al voltant del 19 d'octubre.
3: Doncs, bueno, doncs enguany ja estem també, ja tenim tot preparat per una mica, doncs, per la Setmana Internacional del Càncer de Mama. El dilluns, dia 19, fem la postulació al mercat setmanal de l'Eixample i davant de del Fort Calvo, i el dimecres 21 ho fem davant de, bueno, aquí al Pont de la Mandra i també al mercat setmanal. El dilluns és el dia, diguéssim, en si del càncer de mama, vale? I després, com cada any, el divendres, sempre fem alguna activitat, i aquest any el que fem, doncs, és també a la sala Basar. Espera't, no, és la sala Serra, no la de baix, ara no me'n recordo. Bueno, a la sala de baix fem primer un taller a càrrec de la Inés Nissa, un taller sobre la cura del sòl pèlvic, i després ve la Núria Gisbert a fer també una xerrada sobre la medicina integrativa, vale? Ella té un màster en medicina integrativa i també ella és metge, d'acord? Aviam, sembla que ja és tot.
1: Parets contra el Càncer és una entitat d'ajut als afectats, afectades de càncer i als seus familiars, durant tot l'any realitzant diferents tallers i activitats oberts a la ciutadania. L'entitat té la seva seu a l'edifici de Corefo, a l'Avinguda Catalunya 74, a l'Eixample de Parets. Durant tot l'any fan activitats per tal de poder tirar endavant l'associació tan necessària i beneficiosa per a la societat. L'entitat ofereix a les seves sòcies de forma gratuïta serveis de fisioteràpia, presoteràpia, psicooncologia, al servei d'una nutricionista i el servei de podologia. Una entitat molt activa que té una mitjana de 1.000 visites a l'any als pacients i familiars de l'entitat amb les diferents especialistes.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Fins al pròxim 1 de novembre es pot visitar la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. Allà s'hi exposa la làpida que va ser trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès i que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys que van morir el 28 de gener del 1939 al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de les 3 de la tarda a les 8 del vespre i també els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda. Aquest dijous, 15 d'octubre, es farà l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, i en cas de pluja es traslladaria a la sala d'exposicions a Can Rajoler. Es farà la benvinguda a les 18 hores a les 6 de la tarda i la lectura tot seguit del manifest institucional. Hi haurà parlament del representant de la taula Memòria Històrica de Parets del Vallès, un recital poètic a càrrec del Niu de Eduard Parets, Parlament de Cloenda, a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i l'acte estarà acompanyat musicalment de la mà d'en Jordi Azagra, que és director de l'Escola Municipal de Música de Parets del Vallès.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: I aquest dijous, 15 d'octubre, 6:15 de la tarda, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza l'acte motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. L'acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista. L'acte d'homenatge al president Lluís Companys, assassinat per la dictadura franquista el 1940, commemora els 86 anys del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Un acte que se'n realitzarà al Parc La Linera, tot just davant del monument Escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
5: Acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el Castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els partans i partanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Aquest dijous 15 d'octubre, 6:15 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat en mans de l'Estat espanyol. Seguer recordava també els paratans represaliats.
5: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que, en aquest cas, estem parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Seguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells van morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta, recordem, que van ser afusellats precisament al Camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasc, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: L'acte d'aquest dijous, 15 d'octubre, tindrà lloc al monument als represaliats pel franquisme, obra d'en Josep Plandiura, situat al parc de la Linera de Parets del Vallès, homenatge a Lluís Companys i als represaliats pel franquisme, els paratans, també tindrà un record.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: La colla de Diables a Parets va participar aquest passat cap de setmana a Caldes de Montbui en el Correfoc Crement Caldes. La colla va ser convidada pels Diables de Caldes per primera vegada i estaven molt contents per participar en aquesta festa vallesana. La plaça de la Font del Lleó de Caldes va ser el punt de trobada d'aquest correfoc. Hem parlat amb l'actual presidenta de la colla de Diables Parets, la Sílvia Noguer, que agafa el relleu del fins ara president Òscar Pesquer. Ella ens parlava d'aquesta sortida i de l'agenda propera de la colla.
6: Doncs estem molt contents i amb moltes ganes perquè és dels primers correfocs que fem fora de Parets i és un poble nou, un poble on no hem cremat nosaltres mateixos i ens sembla molt interessant i molt guai. Segur que bé, és un poble on es viu molt la cultura i ho gaudirem molt. Va ser un espectacle poder veure la bèstia cremar en aquests carrers i en aquestes places on la cultura es viu al 100%. I ho vam viure molt intensament. Doncs la colla, al cap i a la fi, és com una família. Llavors, poder participar amb la teva família en llocs així tan importants per cadascú és un moment molt especial. Doncs ara tenim bastantes sortides seguides i després volem tornar a fer tots els actes que fem a Parets i hem implementat algun acte nou com el Despertafoc i el continuarem mantenint.
1: Aquest passat dissabte van participar de la Cultura de Foc a Caldes de Montbui i van cremar pels seus carrers estrets fent sonar els tabals i omplint cada racó de foc. Va ser espectacular, però sobretot van viure una d'aquelles nits que els recorden que el millor del foc és fer colla i compartir moments. Escoltem ara un altre dels membres de la colla, Antoni, que ens parlava d'aquesta i d'altres activitats de la colla Diables Parets.
7: Molt bé, una sensació d'estar un molt temps de barona amb la colla i tornar a cremar ha estat unes vibres molt bones amb tota la colla i tots junts, l'hem passat molt bé i tot. Sí, ha hagut molt rotllo i ha hagut dos incidències una mica fortes, però no exageraran tot i l'hem passat tots molt bé, hem gaudit molt de l'oportunitat de cremar una altra colla i anar a un altre poble a experimentar un altre correfoc i tot, i formar vínculs amb altres colles i tot bé.
8: Bueno, i també veu anar a l'Aquelarre, no? La colla, tu vas anar, no? Si no m'equivoco, què va semblar?
7: Molt bonica i una molt bona experiència per anar una vegada o moltes, com si t'agrada molt la pirotècnia o no, i em van passar molt bé a moltes sortides que en fem i aquesta va ser molt la facial i tot.
8: Bueno, i per tu què representa estar a la colla de Diables?
7: Representa un vincul més com ja d'amics, de família, perquè tots ens respectem molt i som molt units i fem coses a part de, a lo millor, sopar i tot això abans de cada actuació i és molt vincul familiar.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'Institut de Salut Mental de Mollet, que es començarà a construir el 2027. El ple d'aquesta població de Mollet del Vallès va aprovar inicialment aquest pla especial perquè es pugui fer l'edifici a la Ronda dels Pinatons. Mollet en va donar llum verda la passada setmana al pla especial urbanístic que permetrà construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, que promou la Fundació Sanitària Mollet i pretén agrupar tots els serveis que s'ofereixen a la ciutat en l'àmbit de la salut mental. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tot el plenari. Amb aquest nou pas, el nou Institut de Salut Mental es començarà a construir l'any 2027, segons els càlculs que va fer des de l'Ajuntament la pròpia alcaldessa Mireia Dionisio. I les obres de construcció haurien d'estar llestes per l'any 2028, sempre que es compleixin els terminis. El pla especial actua sobre una parcel·la situada als terrenys que hi ha a continuació de l'edifici Campus, a la Ronda dels Pinatons, en direcció a la rotonda de la Farinera. Una vegada aprovat inicialment el ple, està previst que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat en faci l'aprovació definitiva i immediatament la Fundació Sanitària Mollet inicia els tràmits de la llicència per començar les obres, segons van comentar en el ple mateix. El centre en reubicarà en un nou edifici tota l'atenció de salut mental i addiccions per a infants, joves i adults que ara s'està fent a l'Hospital de Mollet. En concret, es preveu duplicar els espais que ara es dediquen a la salut mental i augmentar el servei amb 66 llits nous que contribuiran a passar de 160 a 226 llits amb un increment del 41,25%. Ara també, en aquest cas, important saber que es podrà començar a construir a partir del 2027 aquest Institut de Salut Mental a la veïna població de Mollet del Vallès. D'altra banda, ens anem a les Franqueses del Vallès perquè commemora el Dia del Dol Gestacional amb dues activitats. Aquest ajuntament organitza un monòleg i un acte simbòlic el pròxim divendres i dissabte 16 i 17 d'octubre per visibilitzar la pèrdua de nadons. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha programat dues activitats, divendres i dissabte, per commemorar, com dèiem, aquest Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, una jornada dedicada a les famílies que han patit la pèrdua d'un fill. El divendres, el primer dia, el 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Casal Cultural de Corró de Vall, acollirà el monòleg Jim Kamama. L'espectacle, creat i interpretat per la vallesana Lorena Serra, narra la seva experiència personal amb la infertilitat i les tècniques de reproducció assistida, abordant les vivències emocionals, físiques i econòmiques associades. L'actriu estarà acompanyada per un còmplice escènic que introduirà elements musicals. L'accés a aquesta activitat és gratuït, però requereix la retirada prèvia d'entrada a través de entrepolis.com. I l'endemà dissabte, 17 d'octubre, a les 6 de la tarda, al cementiri de Corró de Vall, serà l'escenari de l'acte commemoratiu central, organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb ENEI, Associació Espai Nadó, Espai Infant Les Franqueses. L'esdeveniment inclourà un parlament del regidor de Sanitat i Salut Pública i la lectura d'un manifest institucional. La commemoració culminarà amb un gest simbòlic en memòria dels infants i el dol que sovint passen desapercebuts, amb l'acompanyament musical de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses del Vallès. Ambdues propostes busquen donar visibilitat al dol gestacional perinatal i neonatal, creant espais per a la reflexió, el record i el reconeixement d'aquesta realitat molt sovint silenciada. I acabem el repàs a la comarca parlant d'un espectacle al mig de la Porxada. Tindrà lloc el pròxim dimarts 20 d'octubre a partir de 9:45 del matí. Es farà un espectacle de dansa de carrer per a les escoles de Granollers en aquest espai. Serà el dimarts 20 d'octubre a la plaça de la Porxada que aquest espai es convertirà en un escenari a l'aire lliure per acollir dues sessions d'ASEC, un espectacle de dansa de carrer de la companyia La Pulposa, adreçada a les escoles, als escolars de Granollers. Les representacions tindran lloc, com dèiem, a 9:45 del matí i també a les 11. I comptaran amb la participació de l'alumnat de les escoles Pere Anton, Educem, Ferrer i Guàrdia, Salvador Espriu i Anna Mogas. ASEC proposa una trobada amb tres viatgers misteriosos, en Ney Ney, en Ximiri i en Marmelón. Els tres personatges semblen perduts. Ningú no sap d'on venen i ells mateixos ignoren cap a on es dirigeixen. Malgrat les diferències, tots tres comparteixen una dedicació gairebé obsessiva envers una planta que els acompanya durant el viatge. A través del moviment i del llenguatge corporal, l'espectacle convida els infants a endinsar-se en un univers ple de singularitats i situacions inesperades. Aquesta activitat l'organitza l'Associació Cultural de Granollers amb l'objectiu de difondre i promocionar les arts escèniques i l'educació cultural dels infants. Treure els espectacles al carrer permet apropar la cultura als més petits i convertir els espais públics en llocs de trobada, descoberta i participació. Amb iniciatives com aquesta, la C Granollers treballa per fer de la cultura una experiència accessible per a tothom i per continuar reforçant el vincle entre les arts, les escoles i la ciutat.
9: El temps a RAC 107 FM.
10: Important canvi de temps sembla que s'està preparant de cara al cap de setmana. Hola, què tal? Doncs abans que aquest canvi que ara esmentarem, estem tenint unes jornades molt plàcides aquí a Parets del Vallès. Jornades amb el cel molt variable, com avui dimecres, que es presenta una jornada pràcticament calcada a la d'ahir, amb unes temperatures que en conjunt tampoc varien gaire. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, amb una mínima que sí que ha estat més baixa respecte a les últimes matinades, avui de 15 graus. Doncs bé, avui a les hores centrals del dia aquestes màximes tornaran a rondar entre els 25-26 i de cara a dijous i divendres poques variacions tindran. Sí que és cert que inclús la temperatura podrà pujar lleugerament i fregar fàcilment aquests 27 graus. I com dèiem, canvi important de temps de cara al cap de setmana i és que podríem estar davant d'una forta llevantada que ens portaria precipitacions que serien generals i també molt destacades. Ens podria deixar quantitats prou importants també aquí a Parets del Vallès. Però aquesta situació no només duraria el cap de setmana, sinó que a inicis de la setmana vinent aniríem acumulant dies de molta precipitació. I tot plegat també amb una baixada a les temperatures on sembla que tindríem un ambient molt més propi per l'època de l'any que no aquests darrers dies. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC107 i a Twitter, a Mitja Parets. Que vagi molt bé.
9: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
1: acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parlen de vestits de núvia i lluna de mel. Us heu parat a pensar mai per què els vestits de núvia són blancs? El vestit de la núvia no sempre ha estat de color blanc. Aquest costum va començar al segle XIX amb la reina Victòria, que va escollir casar-se de blanc en comptes de fer-ho amb el tradicional color platejat amb el que s'acostumava a casar la reialesa. Abans de posar-lo de moda, la núvia optava per un vestit que també pogués fer servir en altres ocasions especials. Cada color tenia un significat diferent. Si triava el color blau, significava que l'amor seria etern. Si triava el color perla, que viuria en un remolí de sentiments. El color cafè, que sempre es viuria en el poble d'on es procedia. El vermell significava que la núvia desitjava la seva pròpia mort. El groc significava pena per qui es casava amb ella. El verd va tenir molts significats, ja que podia significar pena de ser vista. Pels irlandesos era el color tradicional i per altres cultures era símbol de promiscuïtat. El color rosa era sinònim d'esperit que s'enfonsava. El color gris significava que la núvia marxaria lluny i el color negre significava que es desitjava tornar. Després va ser considerat el color de la mala sort. Actualment totes aquestes tradicions han quedat enrere i podem trobar vestits magnífics, tot i que encara potser el color per excel·lència és el blanc amb tots els seus matisos, però també n'hi ha d'altres que són ben rebuts. I ja que parlem de noces, parlem de per què es diu lluna de mel. L'expressió lluna de mel fa referència a la nit de noces i al període posterior a les noces que els nuvis passen junts. En la civilització teutònica, avui a Alemanya, hi havia el costum de celebrar els casaments durant les nits de lluna plena. Després de la celebració, la parella de nuvis havia de passar els 28 o 30 dies posteriors una lluna sencera fent l'amor, menjant dolços i bevent hidromel, un beuratge fet amb licor i mel. Tot això servia per tenir fortuna i prosperitat durant la vida en parella. D'aquí ve l'associació que hi ha de la mel i la lluna en els casaments. Avui dia el concepte lluna de mel s'ha reinventat i associat a l'esperat viatge dels somnis que fan els nuvis després de la cerimònia, mentre que els verdaders orígens d'aquesta expressió han caigut en l'oblit. El viatge s'acostuma a fer a algun lloc romàntic i sovint llunyà i exòtic, i també és un dels moments més esperats i plaents per la parella, en el qual s'aïllen per iniciar la seva vida en comú, la seva vida matrimonial.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a 8:15 del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, abraçades amigues i abraçats amics, persones humanes que no us deixeu entabanar fàcilment per la mediocritat i que, en canvi, us presteu en aquest instant a recórrer el món a través de les seves músiques més autèntiques. Salutacions i abraçades de Belén Lozada, ajudant com i quan pot, i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que us conduirem avui, amb la nostra edició número 939, per 7 racons musicals ben variats i de qualitat contrastada. Iniciarem el viatge amb un peu a Hongria i l'altre a Polònia amb un projecte tricèfal amb artistes de primer nivell. Tot seguit anirem a la República Siberiana de Buryatia per gaudir amb un projecte que fusiona sons xamànics i d'avantguarda. A la secció eclèctica, tres propostes que faran honor al nom de l'espai. Des de Finlàndia, un quartet de folk contemporani. Des de Taiwan, una òpera autòctona ben innovadora. I des de Kènia, un altre projecte col·laboratiu que obre nous camins. Acabarem l'edició en clau estrictament femenina amb altres dues fenomenals propostes. Des de Moçambic, l'obra d'una talentosa cantautora, i des del Quebec, el nou àlbum en solitari d'una aclamada artista nascuda al Líban. Som-hi, doncs, amb el disc Mieza Medje Balk, una obra gestada per consagrats artistes procedents d'Hongria i Polònia. Tots ells habitants de territoris de folk en estat pur dels seus respectius països. La cantant Melinda Balog i el trio Erdofu des d'Hongria i la Janusz Prusinowski Companya des de Polònia han unit els seus incontestables talents per crear aquest àlbum que transita per les músiques tradicionals dels dos països.
1: Raz, dva, trzy.

Hem gaudit amb Chico Spasiak i Mazurek, dues peces fenomenals del disc Mieza Medieval, una obra conjunta nascuda entre Hongria i Polònia de la mà de dues mítiques formacions de sons folklòrics, per una banda el trio Erdofu i per l'altra el quartet Janusz Prusinowski-Kompania, una unió ja de per si superba que es reforça en la majoria de les composicions del treball amb la veu potent i captivadora de la també hongaresa Melinda Balog. Tots aquests músics es coneixen des de fa molt de temps. Els seus camins s'han creuat sovint en festivals, concerts i trobades nocturnes, on la música parlava més fort que les paraules. Prova inequívoca de la universalitat del llenguatge musical, que té aquesta capacitat de fer confluir tradicions diverses en projectes que, com aquest, donen una volta de rosca als sons populars sense tergiversar-los. El cas és que en aquests encreuaments de camins entre Melinda Balog, Erdofu i la Janusz Prusinowski-Kompania, tots plegats ja havien detectat que, malgrat que en aparença els sons tradicionals d'Hongria i Polònia són força diferents, uns i altres tenen molts punts en comú que han fet del disc Mieza Medieval una prova inequívoca d'aquesta convergència que en mans d'artistes tan sublims esdevé una autèntica i innovadora joia musical. Us deixem uns minuts amb altres tres perles del disc col·laboratiu Mieza Medieval de Melinda Balog, Erdofu i la Janusz Prusinowski-Kompania. Silak Silak, Oberkiot Josefa Zarazia i Zerezet Zemek.

Avancem en aquesta edició de Més enllà número 939, tot dirigint-nos cap a un indret del món que a nosaltres ens sembla dels més interessants i trencadors del planeta, malgrat ser considerat per la majoria com una terra remota i estranya. Són moltes les músiques procedents de contrades siberianes, algunes de profundament ètniques i d'altres d'allò més avantguardistes que hem tastat durant els anys que ha durat aquest programa. Tenim entre mans un àlbum anomenat Ethnotronics, un títol que parla explícitament del seu contingut sonor. Tot plegat sorgeix de la unió de Thor, músic cultivat principalment en espais de tradició ancestral, i de Baikal Voodoo, un artista procedent de l'univers de l'electrònica. Amb el títol del disc i les procedències dels seus autors, ja us podeu imaginar de què va la cosa. Folklore tradicional de la República Siberiana de Buryatia i electrònica innovadora amb anits, estones, per riffs de guitarra elèctrica. Thor, investigador de música ètnica i reconegut per reconstruir

antigues melodies buriates i adaptar-les a l'escenari modern, crea un so original que ha obtingut força reconeixement a nivell nacional. El seu àlbum Buu Ai de 2022 va entrar en el top 5 d'àlbums ètnics a Rússia, segons la Russia World Music Chart, organització de la qual són membres des de la seva fundació. I l'àlbum Shuka Kur de 2024 es va situar entre els 7 millors de l'any. A la seva obra, Thor combina melodies folklòriques i instruments tradicionals buriats i mongols, com el Moronghor, el Sukakur, el Topshur, el Doshpulur i el Komuz. També se'l reconeix com a autor de bandes sonores de films ambientats en terres siberianes. Les peces de Baikal Voodoo, l'altre membre del duet, oscil·len entre el tecno, l'ambient i els motius ètnics. El seu estil es distingeix per l'atenció a la textura acústica i l'ús d'enregistraments de camp realitzats durant els seus viatges.

Buryatian Trance, The Shaman's Weeper i The Wind Called Sharma. Les tres peces sensacionals que acabem d'escoltar sorgeixen del disc Ennotronics, debut discogràfic conjunt de Thor i Baikal Voodoo, dos artistes siberians bregats en l'espai de la música tradicional i de l'electrònica, respectivament, que ens mostren, un cop més, que en aquelles remotes contrades de la República Siberiana de Buryatia, el panorama musical és d'allò més engrescador i sovint enllaça l'antic amb el modern. La creativitat dels músics d'aquelles terres potser té alguna cosa a veure amb els interminables hiverns, amb temperatures que poden arribar fàcilment als 50 graus sota zero. No ho sabem del cert, però bé podria ser. Ennotronics, vet aquí el primer treball de Thor i Baikal Voodoo, un projecte experimental que se situa en la intersecció entre la tradició i la tecnologia. A l'àlbum, els sons ancestrals dels instruments buriats mongols s'entrellacen de manera orgànica amb sintetitzadors moderns, ritmes electrònics i un elaborat disseny sonor. Ennotronics és un viatge musical per Buryatia que apropa l'audiència al paisatge i al patrimoni cultural de la regió i també un intent d'imaginar com sonarien els rituals antics en un món on els àmbits digital i analògic s'han fusionat. Us deixem amb altres tres fantàstiques peces de Thor i Baikal Voodoo, It's Getting Doser, The Will Cradle i Endemic.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció multiusos, avui amb el format més habitual de tres presentacions discogràfiques, com sempre, variades i d'alta qualitat. Amb la primera de les tres aterrarem a Finlàndia amb el disc Matkaja, una obra de folk contemporani del quartet paritari Polenta, formació que, un cop més, està íntegrament formada per joves músics sorgits de la prestigiosa Acadèmia Sibelius d'Helsinki. Matkaja és ja el tercer treball discogràfic del quartet de tres violins i guitarra acústica, un disc molt esperat, ja que amb el seu segon, Polenta, van ser premiats amb el guardó de millor disc de folk finlandès de 2024. En el quartet finès trobem a Aino Kinnunen amb violí i glockenspiel, instrument de la família dels xilòfons, a Vera Kuisma amb violí de 5 cordes, piano i harmonium, a Miko Malvi Baara amb guitarras i a Oli Sipola amb violí de 5 cordes i mandolina. Per cert, que a Vera Kuisma la vam descobrir en solitari aquest mateix any 2026, així que no tots els joves membres de Polenta en són musicalment desconeguts. Fins ara Polenta, que per cert, el nom no té res a veure amb el plat italià de farina de blat de moro, ja que en finès significa trepitjada, no han sortit gaire de terres nòrdiques per mostrar en directe el seu folk deliciós, però esperen, amb Matkaja, el seu tercer disc, començar a conquerir altres contrades europees. Us deixem amb tres peces delicioses del tercer àlbum de Polenta, Sankari Polska, Vals Karasius i Polka Quarantine.

canviem radicalment d'ubicació geogràfica i de registre sonor, tot traslladant-nos a l'illa asiàtica de Taiwan. Des d'allà ens va arribar fa poc més de 3 mesos l'àlbum New Panorama of Taiwanese Opera, un treball gestat pel compositor, productor i músic Sherwin Yang, un autèntic pencaire del planeta musical que ha estat nominat en diverses ocasions en el seu país per premis musicals relacionats amb concerts, bandes sonores de cinema, música per a obres de teatre i fins i tot composicions destinades a amanir videojocs. Al marge del seu talent com a músic, que es demostra en aquest New Panorama of Taiwanese Opera que tenim ara entre mans, Sherwin Yang es mou com peix a l'aigua per territoris artístics multidisciplinars que requereixen del seu saber fer com a compositor i com a productor. En aquesta ocasió, Yang, que té com a principal referència els sons tradicionals de Taiwan, s'ha dedicat a composar i interpretar, envoltat, òbviament, d'altres grans músics de l'illa, una mena d'òpera que, amb l'afegitó dels sons contemporanis, esdevé una obra alhora tradicional i contemporània. Us deixem una estona amb dues estupendes peces consecutives del disc New Panorama of Taiwanese Opera, de Sherwin Yang, Satire of Disguise i A Sight of Fatigue.

0: 我知，我知，我了解。是，好，无问题。
1: Tornem a fer un gir de timó amb la tercera i última proposta discogràfica de la secció eclèctica de la nostra edició de Més enllà número 939. Ens traslladarem a Nairobi, la capital de Kènia, per assistir a la primera edició d'una nova discogràfica nascuda en el país africà amb clares intencions innovadores. Aquesta primera publicació del segell From Cool Waters s'anomena Palagoma i és obra d'Ot Okodo i Ogoya Nengo, projecte nascut de la confluència de tres talents especials: el bateria experimental Sven Kathirek i l'idolatrat artista folk Ogoya Nengo, mita vivent de 83 anys d'edat, i el cantant, compositor i luthier Oli Ratego. Tots tres donen vida a aquest Palagoma, que avui tastarem, un àlbum que canalitza una sinergia electroacústica com mai abans s'ha vist a Kènia. Aquests tres artistes han col·laborat de diverses formes abans. Kathirek, d'origen alemany, va coproduir i enregistrar el captivador llarga durada de debut de Nengo l'any 2014, mentre que Ratego i Kathirek van formar el duo Ot Okodo l'any 2018, actuant en l'influent Engei Engei Festival d'Uganda el 2023 i en altres esdeveniments d'arreu del món. Palagoma, doncs, combina les seves habilitats per primera vegada. Dins de la base de l'àlbum de folktrònica somiadora i dura, el trio esculpeix missatges d'amor, dolor i coratge que es basen a les seves múltiples trajectòries. Us deixem amb tres peces fenomenals d'Otokodo i Ogoya Nengo, Sara, Enjirimoko i Demba.

Where Nengo? Why don't you Nengo come, Jododo? Eh, look where?

va.

0: Vives, un racó de més enllà, reservat a les grans dones de la música.
1: Arriba el temps de la nostra secció temàtica i periòdica dedicada exclusivament a les músiques creades i o interpretades per dones. Anirem primer a Moçambic per tastar en Cati, el nou disc de la jove i aplaudida Isabel Novella, una música talentosa que habita en un espai sonor en la frontera entre els sons tradicionals de la seva terra, la música pop, el jazz i el funk. Fórmula que l'ha portat, indefectiblement, a situar-se entre les artistes més exitoses del país africà. Encati és una paraula de la llengua xope, parlada en el sud de Moçambic, que significa dins, referint-se al fet que, més enllà del lloc físic on visquem, la llar és un espai interior de cada persona, on resideixen els records, les pors, els somnis, les ferides i l'esperança. El nou àlbum d'Isabel Novella s'ha creat en estreta col·laboració amb el seu germà, el baixista, compositor i productor Isildo Novella, que ha ajudat a donar forma al projecte des de les primeres idees fins a la producció musical final. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de Encati, el nou disc de la moçambiquesa Isabel Novella, Embalele, Enguena i Masikine.

Arriba l'hora de dir-vos adeu i encara l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 939 de la nostra 24a temporada en antena. Thalthalian Crossings és el títol del nou llarga durada en solitari de l'artista libanesa resident al Quebec, Lamia Yaret. Música sublim, a la qual ens hem trobat ja diverses vegades, tant en solitari com formant part d'altres projectes sonors que sempre ens remeten a l'espai dels sons mediterranis, sovint els més orientals i alhora els més ancestrals. Òbviament, Lamia Yaret ha comptat amb moltes ajudes per tirar endavant aquest àlbum. Antonino Anastasia amb Tamburello, Rick i Bendir. Faretin Yarkin amb Daira i Bendir. Nagme Yarkin amb Kemens. Nikos Andrikos amb Lapta i Veus. Pepe Frana amb Llaut, Ut i Arranjaments. Sabas Ozcock amb Canun i Volkan Ertem amb Violoncel. Tots aquests músics de talla mundial han contribuït a que aquesta obra arrelada en els repertoris clàssics del turc otomà i l'àrab i en diàleg amb la tradició italiana del Trecento prengui forma i sigui una realitat. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes perles de Thalthalian Crossings, el nou disc de la gran Lamia Yaret. Benzen Iseptin Sebeli, Ivo Benestenigar, Nija Benzaz Semaisi, Sento d'Amor la Fiamma i, si queda temps, alguna més. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dimecres, aquest 14 d'octubre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem al nostre informatiu serà recordar que el govern paretà congelarà impostos i taxes. És la prioritat de cara al pròxim 2027. Aquest és un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També repassarem els pròxims cursos, formació i tallers que ofereix l'SLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. En breu començarà una nova campanya de l'esporga de l'arbrat viari al nostre municipi. Com sempre, amb dues xerrades, amb dues sessions informatives sobre la campanya, tant a la zona de l'Eixample com a la zona del barri antic. S'acosta el Dia Internacional del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer, com tots els anys, organitza una activitat que repassarem i us recordarem coincidint amb aquesta efemèride. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà dels vestits de núvia. Heu parat mai a pensar per què els vestits de núvia són blancs i per què es diu lluna de mel? Doncs aquestes dues curiositats a la part final del nostre informatiu, com a nota curiosa, l'apunt del dia, i després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El govern de Tres a Parets del Vallès té previst congelar impostos, taxes municipals i preus públics de cara a l'any vinent, al pròxim exercici 2027. L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta dels grups municipals de l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Vam parlar amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis de tots els nostres serveis ja dades i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca.
2: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors. No s'ha disparat només el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ja ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: Pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i paratanes davant l'augment del cost de la vida dels darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindrà en els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos de la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Villa, que és coach i expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre al llarg de tres sessions en horari de matí, d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP igualment, que es farà també un altre curs, una altra formació sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller cursa s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de tres sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP, i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP, i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situada al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
0: Notícies.
1: La pròxima setmana, dilluns 19 d'octubre, començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb veïns i veïnes del barri antic el dilluns dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda i a la sala d'exposicions de Can Rajoler, i el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat en voreres, com dels arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, l'alleujament de la copa dels arbres per evitar que entrin en contacte amb les línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener, i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. La pròxima setmana, dues sessions informatives sobre aquesta campanya de l'esporga oberta a tota la ciutadania. Recordem, dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Can Rajoler per l'arbrat de la zona del barri antic, i el dimecres 21 d'octubre també a les 7 de la tarda, i en aquest cas al casal Sant Jordi, pels veïns de la zona de l'Eixample.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: L'Associació Parets contra el Càncer organitzarà el pròxim divendres 23 d'octubre a partir de les 6 de la tarda i a la Sala Serra Cooperativa dues activitats amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama. El programa inclou a les 6 de la tarda un taller de cura del sòl pelvià a càrrec d'Inés Nissa, que és instructora oficial, i tot seguit una xerrada sobre medicina integrativa en oncologia a càrrec de Núria Gisbert, que és llicenciada en medicina i cirurgia i màster en medicina integrativa. Recordem que el dia 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer cada any organitza activitats per recollir donatius per aquesta causa, com la posada de llaços rosa. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació Parets contra el Càncer, la Marta García, i ella ens parla dels diferents actes que faran durant la setmana al voltant del 19 d'octubre.
3: Doncs, bueno, doncs enguany ja estem també, ja tenim tot preparat per una mica, doncs, per la Setmana Internacional del Càncer de Mama. El dilluns, dia 19, fem la postulació al mercat setmanal de l'Eixample i davant de del Fort Calvo. I el dimecres, 21, ho fem davant de, bueno, aquí al Pont de la Mandra i també al mercat setmanal. El dilluns és el dia, diguéssim, en si del càncer de mama, vale? I després, com cada any, el divendres, sempre fem alguna activitat. I aquest any el que fem, doncs, és també a la sala Basar. Espera't, no, la sala Serra, no la de baix, ara no me'n recordo. Bueno, a la sala de baix fem primer un taller a càrrec de la Inés Nissa, un taller sobre la cura del sòl pèlvic, i després ve la Núria Gisbert a fer també una xerrada sobre la medicina integrativa. Vale, ella té un màster en medicina integrativa i també ella és metge, d'acord? Aviam, sembla que ja és tot.
1: Parets contra el Càncer és una entitat d'ajut als afectats, afectades de càncer i als seus familiars durant tot l'any, realitzant diferents tallers i activitats oberts a la ciutadania. L'entitat té la seva seu a l'edifici de Corefo, a l'Avinguda Catalunya 74, a l'Eixample de Parets. Durant tot l'any fan activitats per tal de poder tirar endavant l'associació tan necessària i beneficiosa per a la societat. L'entitat ofereix a les seves sòcies de forma gratuïta serveis de fisioteràpia, presoteràpia, psicooncologia, al servei d'una nutrició i el servei de podologia, una entitat molt activa que té una mitjana de 1.000 visites a l'any als pacients i familiars de l'entitat amb les diferents especialistes.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Fins al pròxim 1 de novembre es pot visitar la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. Allà s'hi exposa la làpida que va ser trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès i que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys que van morir el 28 de gener del 1939 al final de la Guerra Civil Espanyola. Aquesta mostra es pot visitar de dilluns a divendres de les 3 de la tarda a les 8 del vespre i també els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda. Aquest dijous, 15 d'octubre, es farà l'homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, i en cas de pluja es traslladaria a la sala d'exposicions a Can Rajoler. Es farà la benvinguda a les 18 hores a les 6 de la tarda i la lectura tot seguit del manifest institucional. Hi haurà parlament del representant de la taula Memòria Històrica de Parets del Vallès, un recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets, parlament de cloenda a càrrec de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i l'acte estarà acompanyat musicalment de la mà d'en Jordi Azagra, que és director de l'Escola Municipal de Música de Parets del Vallès.
4: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: I aquest dijous, 15 d'octubre, 6:15 de la tarda, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza l'acte emotiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys. L'acte es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista. L'acte d'homenatge al president Lluís Companys, assassinat per la dictadura franquista el 1940, commemora els 86 anys del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Un acte que se'n realitzarà al Parc La Linera, tot just davant del monument Escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, una obra de l'escultor en Josep Plandiura. Escoltem el portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que ens parlava d'aquest acte que organitza el seu grup aquest dijous.
4: Acte d'homenatge als represaliats pel franquisme a Parets del Vallès i, a més, es fa coincidir amb la data en què es commemora el 86è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el Castell de Montjuïc de Barcelona, que va ser un 15 d'octubre del 1940. En aquest cas, aquesta vegada, com hem fet en altres ocasions, nosaltres sí que mantenim l'emplaçament del que és l'homenatge, no el fem a la plaça de la Vila, sinó en el lloc on sempre s'hauria de fer, i per això tenim el monument a Josep Plandiura, que és el monument que està en el parc de la Linera. Per això convidem a tots els partants i partanes que vulguin que s'afegeixin a participar en aquest homenatge.
1: Aquest dijous 15 d'octubre, 6:15 de la tarda, homenatge que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Parets dedicarà al president Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. Companys va ser el primer president del Parlament de Catalunya, ministre del govern espanyol, president de la Generalitat de Catalunya Republicana durant la Segona República Espanyola i president d'Esquerra Republicana. És l'únic president de govern elegit democràticament que va morir executat en mans de l'Estat espanyol. Seguir recordava també els paratans represaliats.
4: Una més de Companys, també fem un reconeixement, tenim un record per les persones, pels càrrecs electes que van ser represaliades pel franquisme, que van deixar la seva vida. Hem de recordar que en aquest cas estem parlant dels alcaldes Antoni Arimon, Joan Boronat i Amadeu Pagès, i també els regidors Jaume Massaguer, Esteve Seguer, Amadeu Ramon, Projecte Forns i Pere Xicota. Algun d'ells va morir a l'exili, d'altres en camps de concentració, i la resta recordem que van ser afusellats precisament al camp de la Bota de Barcelona. Val a dir que també hi ha altres persones represaliades, com el primer alcalde de la Segona República, Manel Guasch, del qual la nostra secció local ha reclamat també un reconeixement per la seva figura, que va evitar el que va ser la sentència de mort i el seu afusellament, però finalment va haver de vendre totes les seves propietats i va abandonar el municipi de Parets del Vallès.
1: L'acte d'aquest dijous, 15 d'octubre, tindrà lloc al monument als represaliats pel franquisme, obra d'en Josep Plandiura, situat al parc de la Linera de Parets del Vallès, homenatge a Lluís Companys i als represaliats pel franquisme, els paratans, també tindrà un record.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: La colla de Diables a Parets va participar aquest passat cap de setmana a Caldes de Montbui en el Correfoc Crement Caldes. La colla va ser convidada pels Diables de Caldes per primera vegada i estaven molt contents per participar en aquesta festa vallesana. La plaça de la Font del Lleó de Caldes va ser el punt de trobada d'aquest correfoc. Hem parlat amb l'actual presidenta de la colla de Diables Parets, la Sílvia Noguer, que agafa el relleu del fins ara president Òscar Pesquer. Ella ens parlava d'aquesta sortida i de l'agenda propera de la colla.
5: Doncs estem molt contents i amb moltes ganes perquè és dels primers correfocs que fem fora de Parets i és un poble nou, un poble on no hem cremat nosaltres mateixos i ens sembla molt interessant i molt guai. Segur que bé, és un poble on es viu molt la cultura i ho gaudirem molt. Va ser un espectacle poder veure la bèstia cremar en aquells carrers i en aquestes places on la cultura es viu al 100%. I ho vam viure molt intensament. Doncs la colla, al cap i a la fi, és com una família. Llavors, poder participar amb la teva família en llocs així tan importants per cadascú és un moment molt especial. Doncs ara tenim bastantes sortides seguides i després volem tornar a fer tots els actes que fem a Parets i hem implementat algun acte nou com el Despertafoc i el continuarem mantenint.
1: Aquest passat dissabte van participar de la cultura de foc a Caldes de Montbui i van cremar pels seus carrers estrets fent sonar els tabals i omplint cada racó de foc. Va ser espectacular, però sobretot van viure una d'aquelles nits que els recorden que el millor del foc és fer colla i compartir moments. Escoltem ara un altre dels membres de la colla, Antoni, que ens parlava d'aquesta i d'altres activitats de la colla Diables Parets.
6: Molt bé, una sensació d'estar un molt temps de barona amb la colla i tornar a cremar ha estat unes vibres molt bones amb tota la colla i tots junts, no hem passat molt bé i tot. Sí, ha hagut molt rotllo i ha hagut dos incidències una mica fortes, però no exageraran tot i no hem passat tots molt bé, hem gaudit molt de l'oportunitat de cremar una altra colla i anar a un altre poble a experimentar un altre correfoc i tot, i formar vínculs amb altres colles i tot bé.
7: Bueno, i també veu anar a l'Aquelarre, no? La colla, tu vas anar, no? Si no m'equivoco, què va semblar?
6: Molt bonica i una molt bona experiència per anar una vegada o moltes, com si t'agrada molt la pirotècnia o no, i em van passar molt bé a moltes sortides que en fem i aquesta va ser molt especial i tot.
7: Bueno, i per tu què representa estar a la colla de Diables?
6: Representa un vincul més com ja d'amics, de família, perquè tots ens respectem molt i som molt units i fem coses a part de, a lo millor, sopar i tot això abans de cada actuació i és molt vincul familiar.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'Institut de Salut

càlculs que va fer des de l'Ajuntament la pròpia alcaldessa Mireia Dionisio. I les obres de construcció haurien d'estar llestes per l'any 2028, sempre que es compleixin els terminis. El pla especial actua sobre una parcel·la situada als terrenys que hi ha a continuació de l'edifici Campus, a la ronda dels Pinatons, en direcció a la rotonda de la Farinera. Una vegada aprovat inicialment el ple, està previst que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat en faci l'aprovació definitiva i immediatament la Fundació Sanitària Mollet iniciï els tràmits de la llicència per començar les obres, segons van comentar en el ple mateix. El centre en reubicarà en un nou edifici tota l'atenció de salut mental i addiccions per a infants, joves i adults que ara s'està fent a l'Hospital de Mollet. En concret, es preveu duplicar els espais que ara es dediquen a la salut mental i augmentar el servei amb 66 llits nous que contribuiran a passar de 160 a 226 llits amb un increment del 41,25%. Ara també, en aquest cas important, saber que es podrà començar a construir a partir del 2027 aquest Institut de Salut Mental a la veïna població de Mollet del Vallès. D'altra banda, ens anem a les Franqueses del Vallès perquè commemora el Dia del Dol Gestacional amb dues activitats. Aquest ajuntament organitza un monòleg i un acte simbòlic el pròxim divendres i dissabte 16 i 17 d'octubre per visibilitzar la pèrdua de nadons. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha programat dues activitats divendres i dissabte per commemorar, com dèiem, aquest Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, una jornada dedicada a les famílies que han patit la pèrdua d'un fill. El divendres, el primer dia, el 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Casal Cultural de Corró de Vall, acollirà el monòleg Gimcamama. L'espectacle, creat i interpretat per la vallesana Lorena Serra, narra la seva experiència personal amb la infertilitat i les tècniques de reproducció assistida, abordant les vivències emocionals, físiques i econòmiques associades. L'actriu estarà acompanyada per un còmplice escènic que introduirà elements musicals. L'accés a aquesta activitat és gratuït, però requereix la retirada prèvia d'entrada a través de entrepolis.com. I l'endemà dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda al cementiri de Corró de Vall serà l'escenari de l'acte commemoratiu central organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb ENEI, Associació Espai Nadó, Espai Infant Les Franqueses. L'esdeveniment inclourà un parlament del regidor de Sanitat i Salut Pública i la lectura d'un manifest institucional. La commemoració culminarà amb un gest simbòlic en memòria dels infants i el dol que sovint passen desapercebuts amb l'acompanyament musical de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses del Vallès. Amb dues propostes busquen donar visibilitat al dol gestacional perinatal i neonatal, creant espais per a la reflexió, el record i el reconeixement d'aquesta realitat molt sovint silenciada. I acabem el repàs a la comarca parlant d'un espectacle al mig de la Porxada. Tindrà lloc el pròxim dimarts 20 d'octubre a partir de 9:45 del matí. Es farà un espectacle de dansa de carrer per a les escoles de Granollers en aquest espai. Serà el dimarts 20 d'octubre a la plaça de la Porxada que aquest espai es convertirà en un escenari a l'aire lliure per acollir dues sessions d'ASEC, un espectacle de dansa de carrer de la companyia La Pulposa, adreçada als escoles, als escolars de Granollers. Les representacions tindran lloc, com dèiem, a 9:45 del matí i també a les 11. I comptaran amb la participació de l'alumnat de les escoles Pere Anton, Educem, Ferrer i Guàrdia, Salvador Espriu i Anna Mogas. ASEC proposa una trobada amb tres viatgers misteriosos, en Ney Ney, en Ximiri i en Marmelón. Els tres personatges semblen perduts. Ningú no sap d'on venen i ells mateixos ignoren cap a on es dirigeixen. Malgrat les diferències, tots tres comparteixen una dedicació gairebé obsessiva envers una planta que els acompanya durant el viatge. A través del moviment i del llenguatge corporal, l'espectacle convida els infants a endinsar-se en un univers ple de singularitats i situacions inesperades. Aquesta activitat l'organitza l'Associació Cultural de Granollers amb l'objectiu de difondre i promocionar les arts escèniques i l'educació cultural dels infants. Treure els espectacles al carrer permet apropar la cultura als més petits i convertir els espais públics en llocs de trobada, descoberta i participació. Amb iniciatives com aquesta, la SEC Granollers treballa per fer de la cultura una experiència accessible per a tothom i per continuar reforçant el vincle entre les arts, les escoles i la ciutat.

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Important canvi de temps sembla que s'està preparant de cara al cap de setmana. Hola, què tal? Doncs abans que aquest canvi que ara esmentarem, estem tenint unes jornades molt plàcides aquí a Parets del Vallès. Jornades amb el cel molt variable, com avui dimecres, que es presenta una jornada pràcticament calcada a la d'ahir, amb unes temperatures que en conjunt tampoc varien gaire. Ahir vam fer una màxima de 26 graus, amb una mínima que sí que ha estat més baixa respecte a les últimes matinades, avui de 15 graus. Doncs bé, avui a les hores centrals del dia aquestes màximes tornaran a rondar entre els 25-26 i de cara a dijous i divendres poques variacions tindran. Sí que és cert que inclús la temperatura podrà pujar lleugerament i fregar fàcilment aquests 27 graus. I com dèiem, canvi important de temps de cara al cap de setmana, i és que podríem estar davant d'una forta llevantada que ens portaria precipitacions que serien generals i també molt destacades. Ens podria deixar quantitats prou importants també aquí a Parets del Vallès. Però aquesta situació no només duraria el cap de setmana, sinó que a inicis de la setmana vinent aniríem acumulant dies de molta precipitació. I tot plegat també amb una baixada a les temperatures, on sembla que tindríem un ambient molt més propi per l'època de l'any que no aquests darrers dies. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Mitja Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parlen de vestits de núvia i lluna de mel. Us heu parat a pensar mai per què els vestits de núvia són blancs? El vestit de la núvia no sempre ha estat de color blanc. Aquest costum va començar al segle XIX amb la reina Victòria, que va escollir casar-se de blanc en comptes de fer-ho amb el tradicional color platejat amb el que s'acostumava a casar la reialesa. Abans de posar-lo de moda, la núvia optava per un vestit que també pogués fer servir en altres ocasions especials. Cada color tenia un significat diferent. Si triava el color blau, significava que l'amor seria etern. Si triava el color perla, que viuria en un remolí de sentiments. El color cafè, que sempre es viuria en el poble d'on es procedia. El vermell significava que la núvia desitjava la seva pròpia mort. El groc significava pena per qui es casava amb ella. El verd va tenir molts significats, ja que podia significar pena de ser vista, pels irlandesos era el color tradicional, i per altres cultures era símbol de promiscuïtat. El color rosa era sinònim d'esperit que s'enfonsava. El color gris significava que la núvia marxaria lluny, i el color negre significava que es desitjava tornar. Després va ser considerat el color de la mala sort. Actualment totes aquestes tradicions han quedat enrere i podem trobar vestits magnífics, tot i que encara potser el color per excel·lència és el blanc, amb tots els seus matisos, però també n'hi ha d'altres que són ben rebuts. I ja que parlem de noces, parlem de per què es diu lluna de mel. L'expressió lluna de mel fa referència a la nit de noces i al període posterior a les noces que els nuvis passen junts. En la civilització teutònica, avui Alemanya, hi havia el costum de celebrar els casaments durant les nits de lluna plena. Després de la celebració, la parella de nuvis havia de passar els 28 o 30 dies posteriors una lluna sencera fent l'amor, menjant dolços i bevent hidromel, un beuratge fet amb licor i mel. Tot això servia per tenir fortuna i prosperitat durant la vida en parella. D'aquí ve l'associació que hi ha de la mel i la lluna en els casaments. Avui dia el concepte lluna de mel s'ha reinventat i associat a l'esperat viatge dels somnis que fan els nuvis després de la cerimònia, mentre que els verdaders orígens d'aquesta expressió han caigut en l'oblit. El viatge s'acostuma a fer a algun lloc romàntic i sovint llunyà i exòtic, i també és un dels moments més esperats i plaents per la parella, en el qual s'aïllen per iniciar la seva vida en comú, la seva vida matrimonial.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
2: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

mostrat el riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.